0: nothing, baby. La maravilla. Psycho. El Gonzi. Yes, sir.
1: Si una cançó és immortal, és un hit.

0: Flash FM. Són les 6.
1: Eo, les 6 del matí, bon dia.
0: Des d'ara i fins a les 11, teniu sou per estona amb el Flash Matí, el matinal de Flash FM. Flash, flash, flash. Amb Héctor Ortega i Gemma Manzanero.
1: Vinga, va.
0: Aquest és el número 1 de l'emissora que mana. Flash FM.
2: La que manda.
1: D'aquesta manera posem en marxa el Flash Matí d'aquest dilluns 8 de juny. Benvingut i benvinguda.
3: Y me enteré que te piché la última vez, así que con más razón.
4: ¿Qué tal, mi gente? Yo creo que es la voz favorita.
5: ¡Jake Wheeler!

0: Aquest és el nou número 1 de Flash FM. El dissabte a la tarda, al vespre, aquesta cançó es feia amb la medalla d'or del calibre 45, la de Jay Wheeler, anomenada De Lejitos.
1: No us espanteu! Esteu a punt de ser despertats pel matinal de Flash FM. El Flash Matí. Ritme, actualitat i bogeria per començar el dia ben amunt. Comença una nova edició del programa despertador més potent de Catalunya. El Flash Matí.
0: Anem per feina, que comença una nova setmana i això vol dir que hem de posar en marxa tota la maquinària del Flash Matí d'aquest 8 de juny del 26. Hem obert amb el nou número 1 de la setmana, Jay Wheeler, De Lejitos. Va ser la cançó més votada la passada setmana. Això vol dir també que podeu seguir votant per aquesta cançó o per la que més us moli de les opcions que teniu a flashfm.cat a l'apartat del calibre 45. Vale? Així posem en marxa aquestes 5 hores de ritme. Aquí l'Héctor Ortega, hola, hola. Com ha anat el cap de setmana? Què tal? Com porteu això d'haver tornat a matinar avui? Que ràpid passa, eh? Oh, i de cop et trobes aquí, pim-pam, un altre dia, havent de matinar, havent d'agafar el cotxe, havent d'arribar a la feina, oh, i aixecar el país. Doncs ho farem fàcil aquí, ja sabeu. Estarem a l'altra banda fins les 11 del matí, amb molta música, molt de ritme, el que vosaltres necessiteu a aquesta hora del matí especialment, eh? Que sí, ja ho sé. I, evidentment, amb noticietes molt random, també l'informació de servei de rigor, el temps, els informatius i demés. I els regals, perquè avui engega la setmana Sonar. Per exemple, cada dia d'aquesta setmana us estarem regalant entrades perquè aneu al Sonar 2026. També tindrem la samarreta cada dia, l'oficial, l'edició limitada de les noves samarretes del Flash Matí. I avui, a part d'això, també, evidentment, aquella cosa que de seguida us explico en relació a les proves Pau, la selectivitat que ja estan aquí a tocar. Tot això en aquest Flash Matí que ara mateix comença, va!
1: Flash! L'única alarma que sona a festa. Flash Matí.
0: I el primer cafetó avui el fem amb aquell parell d'artistes, Cano, Justin Quiles, Olvidarnos de Todo. Benvingut, benvinguda. Bebe.

0: Aquestes són les pepes del Farruko. Tot un himne. Farro, farro, que avui fem servir el Flash Matí per engegar els motors aquesta nova setmana a les 6 i 12 minuts ara mateix d'aquest 8 de juny. Som el despertador més potent de Catalunya, Andorra, fronteres, i avui us regalem entrades pel Sonar. Bravo, bravo. A veure, on estan aquests flasheros, aquestes flasheres més fiesteros i fiesteres, que ara mateix han escoltat la paraula Sonar i han dit, espera't un moment, espera't un moment. Aviam què diu l'Ortega aquest de les entrades pel Sonar. Doncs avui i cada dia d'aquesta setmana a Lloro us regalem entrades dobles per anar a Sonar 2026. Sabeu que aquesta enguany, aquesta edició, és del 18 al 20 de juny, per tant, no queda tants dies, Literalment, en 10 dies esteu allà durant-ho tot al Sonar. A Fira Gran Via, a l'Hospitalet de Llobregat, us llancem ara mateix la pregunta. Si voleu contestar-la, doncs ja podeu fer servir el 628-06-05-13. Avui volem saber amb quina persona famosa aniríeu al Sonar. Amb quina persona famosa aniríeu al Sonar 2026?
1: Envia'ns un WhatsApp al 628-06-05-13.
0: Digueu la vostra, ja podeu participar a través del WhatsApp. Amb quina persona famosa us aniríeu al Sonar? Sortegem una entrada doble, a més amb uns mitjons del Sonar, Entrada i marxandatge del Sonar. Entrada doble i mitjons. Que random. Però bueno, així és, vale? Això ho anirem fent al llarg de la setmana, però ja podeu començar a dir la vostra per aquestes primeríssimes entrades pel Sonar 2026. Mentre participeu, Manuel Turizo, Por un pendejo no se llora, va!

0: Es diu La Marina està morena. Jo crec que ja van dos estius, no?, d'aquesta cançó. L'any passat va sonar molt, però no era de l'any passat, no? Bueno, m'he fet un lío, tantes cançons del Figaflauer, això és no parar, eh?
1: I a tu t'agrada la benzina? La gasolina! Flash! Flash Matí, el combustible que necessites.
0: Eu, vinga, va, a les 6 i 18 minuts ara mateix d'aquest dilluns estem engegant una nova setmana i tenim molta música per fer-vos-ho tot plegat molt més fàcil, més senzill, eh? Més a més, per exemple, amb cançons com aquesta d'Albiza. I aquest, el Daddy Yankee, la Music Sessions número 0.

0: això només passa al Flash Matí.
1: Mira, parlarem de pets. Pets.
2: Alarma, notícia escatològica.
1: Cara, culo, pedo, pis. S'ha fet un estudi, òbviament, aquí es fan estudis de tot.
2: Ja. I què? Qui guanyaria aquesta lluita?
1: Doncs mira, la guanyaríem les dones.
2: Va, sí, home.
1: Les dones en produeixen menys, però més concentrat i, per tant, més peste.
2: A la balança sortiria guanyant, perquè per cada 3 pets d'un home,
1: sí,
2: vosaltres amb un aconseguiu el mateix.
0: Flash Matí, de 6 a 11, amb Héctor Ortega i Gemma Manzanero.

0: Quevedo des del disc El Paifo. Quevedo amb les nova línia, eh?
1: Vale.
0: Vale. El Golpito és el títol i l'escolteu a Flash FM, on si no, el Flash Matí, i és segurament una de les que acabaran sonant a qualsevol de les festes wrap-up, les preuniversitàries de Flash FM, perquè aquesta és la setmana de la selectivitat i us hem preparat quatre festasses, una per província, allà on sigueu, per celebrar que ja s'hauran acabat els exàmens. La primera serà aquest mateix dijous 11 al Bidisco de Molins de Rei. Ja acabarem d'explicar una miqueta les ubicacions i les dinàmiques de cada festa d'aquestes wrap-up perquè val molt la pena. Avui, però, estem regalant-vos entrades perquè aneu al Sonar 2026. Anem a repassar les primeres respostes que tenim a través del WhatsApp 628-06-0513. La pregunta és la següent. Amb quina persona famosa aniríeu d'acompanyant al Sonar 2026? Aviam, hola.
2: Bon dia, Fleixeros.
0: Hola.
2: A mi m'agradaria anar... si és mort,
0: ah.
2: M'agradaria anar al Sonar... no sé, seria un Bob Marley
0: bé.
2: O algun tipus així. I si és viu...
0: Sí?
2: No sé, la veritat que m'agradaria anar amb Melendi, potser.
0: Amb Melendi?
2: Que m'agrada bastant.
0: Hosti, que guapo, amb Melendi. No me l'esperava, aquesta, eh? No me l'esperava. Bueno, si és viu o mort, això ho decidiu vosaltres, vale? Tampoc que no hem entrat tant en detall aquí. Nosaltres volem saber només amb quina persona famosa aniríeu al Sonar.
3: Envia'ns una nota de veu al 628-06-0513.
0: Avui us regalem entrades per el dijous, eh? Sonar, dijous. Cada dia us estarem regalant entrades per diferents jornades del Sonar. A més, avui amb uns mitjons del Sonar, una miqueta de marxandatge, d'acord? 628-06-0513, mentre ens dieu amb quina persona famosa aniríeu a aquest festival. Nosaltres seguim repartint música. De seguida el temps i l'informatiu. A dos quarts, abans la Tini, dos amantes.
4: Esto dice así.
0: Bon dia, va.

0: Flash FM. Flash informatiu. Flash.
1: Bon dia, són 7:15. La Generalitat ha rectificat i ara recomana teletreballar durant la visita del Papa a Catalunya per evitar un col·lapse, coincidint també amb les vagues educatives. Els dies de més complexitat és previst que siguin dimarts i dimecres. L'executiu ha passat de defensar la màxima normalitat possible al país a demanar a les empreses i treballadors que facin mans i mànigues per evitar desplaçaments i per treballar des de casa si és possible. D'altra banda, els sindicats d'educació contraris al preacord es van reunir dissabte a la tarda per esbrinar quins passos calia seguir després de la consulta que va acabar dijous amb un no rotund de mestres i professors al pacte amb el Departament d'Educació. Finalment, els mestres i professors mantenen la vaga durant la visita del Papa i han convocat una gran manifestació el 14 de juny. I l'Iran ha llançat un atac amb míssils contra Israel en resposta a un bombardeig israelià a Beirut. A més, Israel ha anunciat que avui tancarà les escoles mentre Teheran ha exigit que Tel Aviv aturi els atacs al Líban. Els esports. Florentino Pérez s'ha imposat a Enrique Riquelme i serà el president del Real Madrid fins al 2030. L'empresari ha aconseguit 62% dels vots i ara obre la porta en la imminent arribada al club de Mourinho i també aplana el camí per activar el referèndum de la venda del 5% del Real Madrid. I en bàsquet, 3 anys després, el Joventut torna a unes semifinals de la Lliga ACB de bàsquet, on es veurà les cares amb el València després de la seva victòria contra el Baskonia.
0: Flash Matí, amb Héctor Ortega i Gemma Manzanero.

0: Paz Merenguetón. Van crear un estil de música, fins i tot merenguetón, eh? Som al Flash Matí, aquesta havia de sonar sí o sí avui, en aquest dilluns al matí, per aixecar una miqueta el país, eh? Amb el Jan Ponsa. Jan, bon dia.
1: Bon dia, Héctor, què tal, com estàs?
0: Bé, bé, bé, bé. Com ha anat el cap de setmana, tu?
1: Bé, bé, sin más.
0: Alguna cosa que vulguis destacar amb l'audiència del programa?
1: La veritat és que no he fet massa, llavors.
0: Està bé. Has descansat, almenys?
1: Sí, una miqueta, i tant.
0: Està bé, està bé. Has agafat forces per aquesta nova setmana meteorològica, eh?
1: I tant que sí.
0: Avui què?
1: Doncs mira, avui serà un dia bastant tranquil, sobretot al matí, amb bastant sol a bona part de Catalunya, i a la tarda doncs tornarem a sumar els típics ruixats de tarda a punts del Pirineu, sobretot al Pirineu i Prepirineu de la província de Girona, al Pirineu Oriental. Aquí podrien ser una miqueta més intensos i deixar doncs intensitats doncs més importants. A la resta de Catalunya, doncs, una tarda també majoritàriament tranquil, amb més núvols a punts a l'interior i temperatures màximes que pugen un pèl. Per tant, un dia doncs bastant normal de juny, podríem dir.
0: Molt bé. Per fi un dia normal de juny, eh? Semblava sí, mentida,
1: sí.
0: Tio.
1: Ha costat.
0: Entre la calor aquella intensa, les pluges d'aquests dies enrere,
1: fresca,
0: avui ja,
1: sí,
0: ja
1: sí.
0: Està, eh?
1: Avui és un dia normal.
0: Ara mateix què marquen els termòmetres?
1: Doncs mira, ara mateix al Guaire, al Segrià, tenim 18 graus, al Carràs, 15 graus, a Barcelona, 20 graus, i a Sant Salvador de Guardiola, al Bages, 12 graus.
0: Molt bé, Jan, fins ara.
1: Vinga, fins ara.
2: Flash. Un matí de bojos. Ah! Un matí amb el Flash Matí.
0: Escolta, i un matí amb el Benito, que no falla, Bad Bunny, a la seva cita matinal, en aquest cas, amb el Baile Inolvidable.

aquesta cançó és un himne del Juan Magán amb el seu Electro Latino. La proposta es diu Se vuelve loca, no cal ni presentar-la, eh? Som al Flash Matí, per cert, bon dia, gràcies per ser-hi. Ens hi hem posat a les 6 i us estarem acompanyant fins les 11 del matí amb cançons per, com aquesta. És el Quevedo, de nou!

0: sigo el merengue. Marshmello y Manuel Turizo. El Flash Matí en aquesta edició del dilluns 8 de juny del 26. Salut.
1: Salut.
0: Vinga, bon dia. Gràcies per ser-hi, eh? Enlloro. Que si ara connecteu amb nosaltres, doncs gràcies, evidentment, per triar avui també aquesta ràdio, aquesta emissora i aquest programa, eh? Tenim tot el matí per endavant, per fer-vos més fàcil la jornada. Els primers quilòmetres del dia, les primeres passes, o les últimes, vull dir, les últimes, sona que us heu de morir o alguna cosa, em refereixo que potser torneu cap a casa abans de dormir, eh? Tampoc cal mal pensar aquí ara, eh? Va, aquesta és la setmana de la selectivitat, la setmana de l'espau. No sé si algú de vosaltres ara mateix sou públic objectiu de les Pau, perquè potser esteu escoltant la ràdio abans de posar-vos a estudiar allà, allò a últim moment, o potser simplement teniu algú a prop. Digueu-li, digueu-li que dijous, quan s'acabin els exàmens, comencen les festes de Flash FM, les preuniversitàries, les festes Flash FM Wrap-Up, i la primera serà dijous 11 al Bidisco, a Molins de Rei. Aquella serà la festa de la província de Barcelona. Gratis i més 16. Amb qui us parla, l'Héctor Ortega, eh? La nit del dijous és nostra. Bidisco, Molins de Rei. Després, el divendres, estarem tant a Tarragona, a Salou, a La Caix, com a Vilova, a Lleida. La primera amb qui us parla també l'Ortega i l'altra amb en Domena. Per tant, en un lloc o un altre del país, ens veurem. Flash.
2: Estàs escoltant el Flash Matí, de 6 a 11, a Flash FM.
0: Serà un bon regal, jo crec, per aquells i aquelles que doncs, acabin la selectivitat. Ara de Dardos, és la proposta de Romeo Santos i de Prince Royce. La batxata de cada matí a Flash FM. Bon dia.

0: Això només passa al Flash Matí.
1: Ets tu avui la guanyadora de la samarreta. Bravo, tia, bravo.
2: Oh, moltes gràcies. Estic amb la meva jefa aquí trucant tota l'estona. Si em dones dues, millor. Un per la jefa, que estem trucant totes les hores, i l'altre per la meva filla.
1: Ah, però clar, i què guanyem nosaltres, Maria Àngeles?
2: Bueno, mira, si vols t'enviem una llonganissa...
1: Oh! Doncs sí, vale, vale, vinga, dues samarretes.
3: Que siguin dues samarretes per la Maria Àngeles.
1: Passeig de Gràcia 55, novena planta, Maria Àngeles.
3: La jefa Emma, sobretot, eh?
1: A nom d'Héctor Ortega i Gemma Manzanero.
2: Molt bé, doncs mira, ja te la portarem.
1: Hosti.
0: Flash Matí, de 6 a 11, amb Héctor Ortega i Gemma Manzanero.

i ara no et puc veure. No pujaràs més fins que arribi l'hivern. No sé prou bé com tornaràs, si Barcelona t'haurà contaminat o no. Però jo t'espero com...

Aquesta és la proposta dels Tallets, els Diets, Bailoteo, al flash matí d'aquest dilluns. Bon dia, va! Apropant-nos a les 7 del matí d'aquest 8 de juny per arribar-hi al Benito de nou, perquè va venir ara mateix, és el tio del moment. Sona EO!

0: Flash FM. Flash informatiu. Flash.
1: Bon dia, són les 7. Avui ja comencen les primeres restriccions de mobilitat per la visita de Lleó 14 a Catalunya. L'Ajuntament de Barcelona ha demanat a la ciutadania que planifiqui els desplaçaments amb antelació i faci ús del transport públic, que es reforçarà. L'Ajuntament preveu que les afectacions a la mobilitat siguin importants en alguns llocs dels districtes de Ciutat Vella, Eixample i Sants Montjuïc, punts neuràlgics de la visita papal. D'altra banda, Rodalies recuperarà de manera progressiva a partir d'avui el servei habitual al Garraf, un cop finalitzades les obres de millora de la infraestructura entre les estacions de Sitges i Garraf. Concretament, es restableixen de forma gradual els serveis habituals a la línia R2 Sud, la circulació habitual dels serveis regionals i el servei ferroviari de la línia R15. I un home ha mort a la zona franca de Barcelona aquest diumenge a la nit en un tiroteig. Ara els Mossos d'Esquadra mantenen la zona vigilada amb presència policial i també investiguen la mort violenta, que ha estat al mateix carrer on fa 3 setmanes va morir un altre home per diversos trets de bala. Els esports. Florentino Pérez s'ha imposat Enrique Riquelme i serà president del Real Madrid fins al 2030. L'empresari ha aconseguit un 62% de vots del club i ara obre la porta a la imminent arribada al club de Mourinho i també aplena el camí per activar el referèndum de la venda del 5% del Real Madrid. I en bàsquet, 3 anys després, el Joventut torna a unes semifinals de la Lliga ACB, on es veurà les cares amb el València després de la seva victòria contra el Baskonia.
0: Sona el Megacrack. Flash FM.
2: La que manda.

0: El lloro amb aquesta cançó, que és la més nova del Farruko, amb Steve Aoki, amb Gracie Estío, i ja pa què, si és que ja al final, Gemma Manzanero, ja pa què. Saps?
1: Ja pa què, home, aquesta cançó és molt d'estiuet, no creus?
0: Home, i tant que sí. A més, va ser entrada en llista directa a la casella de Megacrack, arriba i moldre, Farruko i companyia.
1: Bravo.
0: Ja pa què, 7 i gairebé 5 minuts aquest dilluns, 8 de juny, bon dia a tothom, som al Flash Matí.
1: Hola, hola, bon dia, com esteu?
0: Vinga, va, tenim molta música, tot el bon rotllo que necessiteu per començar la setmana de la CL, la setmana del Papa, el Pepe.
1: Quina setmana més intensa.
0: Quina pesadilla, quin mal son ja, eh?
1: Sí, la veritat és que sí.
0: Bueno, bueno, bueno. I la setmana, evidentment, del Sonar, perquè aquesta setmana cada dia sortegem entrades perquè aneu a Sonar 2026. Superguai, també, eh? Cada dia d'aquesta setmana, entrades dobles amb marxandatge del Sonar. Avui, per exemple, regalem una entrada perquè aneu el dijous del Sonar. Això comença el dia 18 de juny, d'acord?
1: Sí.
0: Del 18 al 20 de juny. Per tant, les entrades d'avui són perquè aneu al primer dels dies del Sonar i us emporteu uns mitjons, també. Un marxandatge d'uns mitjonets del Sonar, eh?
1: Mitjons de conjunt.
0: Veus? Tot plegat estarà aquest any a Fira Gran Via, a l'Hospitalet de Llobregat.
1: Si voleu participar, només heu d'enviar un WhatsApp al 628-06-0513 i ens heu de dir amb quin famós o famosa aniríeu al Sonar.
0: Amb qui aniries tu, Gemma?
1: Ui, ara mateix em pilles així. Amb qui aniria?
0: Jo amb el Papa, jo amb el Papa.
1: Sí, home, no t'ho creus ni. T'imagines el Papa al Sonar, tu? Ostres.
0: Potser descobreixo molt, eh?
1: Home, a mi m'agradaria anar amb la Rosalia.
0: Ah,
1: té pinta de fiestera, que li agradi aquesta música.
0: Ja, realment sí, eh?
1: Sí.
0: No té per què estar viu, o sigui, amb quina persona famosa... Bueno, el que vulgueu vosaltres, eh?
1: Vale, vale, doncs me'n vaig amb el Freddie Mercury.
0: Ah, bueno. Amb quin famós aniríeu al Sonar 2026? Aquesta és la pregunta que us llancem avui a través del WhatsApp.
2: Envia'ns un WhatsApp al 628-06-0513.
0: Entrada doble més mitjons.
1: Fantàstic.
0: Veus que me los quitan de las manos, eh?
1: A un euro.
0: 3x2, senyora, 3x2. Mora Jacob, Memorias, vinga!

0: Elvis Crespo, una de tantes del Baifo, perquè totes són tremendes, eh? Es diu La Graciosa, bon dia a tothom. Som al Flash Matí. Te veo La Graciosa, Elvis.
1: En La Graciosa la vida es más sabrosa.
0: Vinga, va, ara mateix un quart de vuit d'aquest 8 de juny del 26, dilluns, nova setmana en marxa. Ara amb aquest, amb el BL, No Tiene Sentido.

0: matí. De 6 a 11. A Flash FM.
1: Bon dia. Si participaves en algun dels 5 sortejos diaris del nou doble de l'11, Super 11 o Triplex de l'11 d'ahir, consulta si n'ha resultat guanyador el teu venedor a Juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Recorda que comprant loteria de l'11 col·labores amb una gran tasca social. 11. Ben jugat.
2: Hola a tots i benvinguts al paradís de la relaxació. Relaxa't. Inhala. Exhala. Ets un arbre. El vent flueix a través de les teves branques. Estàs connectat.
3: Impossible concentrar-se amb els Wow Days. Gaudeix dels Wow Days de Peugeot amb fins a 7.000 euros d'avantatge exclusiu en tota la gamma només fins a final de mes.
4: Per viatjar al multivers, l'opció més intel·ligent és anar-hi amb una nau interestel·lar.
5: Sí, sí, molt bé, però jo és que vull anar a València.
4: Vaja, doncs així, Wigo. Ves al multivers en una nau interestel·lar. Ves des de 9 euros a qualsevol de les nostres 15 destinacions. Consulta condicions i tarifes a wigo.com. Wigo. Ves de llest.
6: 5, 6, 7, 8. Valorado.
7: Así es el seguro de moto de Línea Directa. Uno de los mejor valorados
6: en España.
7: Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
8: Sonar 2026 arriba amb un redisseny complet dels seus escenaris i una nova manera de viure el festival. Els espais coberts, Sonar Club acollirà grans shows a la millor pista de ball del món. Sonar Hall passarà de sala de concerts a club en qüestió de segons. I Sonar Car quedarà en mans de Store Life, el projecte de Speed DJ, un format 360 graus amb improvisació analògica, 5 artistes convidats i una experiència diferent cada nit. Sonar 2026, del 18 al 20 de juny, a Fira Gran Via. Flash FM, emissora oficial.
9: La Fórmula 1 al centre de Barcelona. Del 9 al 13 de juny, gaudeix gratis del Fan Village de Plaça Catalunya amb activacions de Fórmula 1, música en viu, activitats familiars, gastronomia i molta diversió. Registra't a circuitcat.com. T'hi esperem.
10: Escolta, saps què ha fet la Pilar?
11: Què?
10: Doncs s'ha endut un cotxe sense pagar.
11: Sense pagar?
10: Bé, ara no. El començarà a pagar després.
11: Ah... Fem parlar. I ara, més. Gaudeix de l'estiu amb el teu nou Citroën amb fins a 8 anys de garantia i paga després de les vacances.
10: Citroën.
11: Consulta citroen.es.
12: Aquest estiu, Sardenya vol veure't. Vine amb Grimaldi Lines i el teu cotxe. 20% de descompte en el teu bitllet de vaixell, més un 5% per ser de Grimaldi Club.
0: Andorra. Flash FM. 93.8.
13: L'experiència, la tradició i la confiança de Patrimoine Assegurances t'apropen a la informació del trànsit.
14: Bon dia, doncs hores d'ara una cap incidència destacada i circulen fluides a tota la xarxa viària del Principat. Ja seria tot des de centrar-se a trànsit.
15: No totes les assegurances són iguals. A AXA Andorra som únics, els únics del país que donem garanties franceses. Si vols saber per què això marca la diferència, entra a axa.ad o truca al 805 020.
0: L'emissora que continuen escoltant les altres emissores. Flash.
16: Per fi, aquest any no sentirem els veïns.
17: Ah, no? I com us ho heu fet?
16: Ben fàcil. Hem aïllat acústicament les parets de casa gràcies a Espart de Guix. Mira, i escolta.
17: Ui, sí! No sento res.
18: Ara ja ho saps. Si necessites aïllar casa teva o l'oficina de sorolls o del fred i la calor, contacta'ns. A Espart de Guix et farem un pressupost a mida. Truca'ns. 356-556. També fem tancaments i divisions, sostres, decoració en pladur. Millora casa teva o l'oficina amb Espart de Guix. 356-556.

0: Flash FM, Andorra, 93.8 FM. Oh. Et cal escoltar-ho tot dos cops perquè et quedi clar? Flash FM, Andorra, 93.8 FM.
1: Cinc hores amb el millor ritme del planeta. Flash Matí a Flash FM. Yeah.

0: El Fate en solitari. Yeah. L'any 2024 va presentar-nos aquesta cançó anomenada Luna. Som al Flash Matí. Bon dia, Gemma Manzanero.
1: Molt bon dia, Héctor Ortega. Què tal?
0: Jo, perreo sola. Tenim ganes d'una miqueta de perreo matinal. Hem de començar la setmana de la millor manera possible, perquè sense perreo ens costarà avui, eh?
1: I tant, ens costaria molt, però ja ho tenim fet, això, eh?
0: Sí, senyora. I hem de parlar de nou de Bad Bunny per variar una mica, eh?
1: No, però són curiositats. Parlarem d'una parella de Puerto Rico que es diuen Abner Roldán i Carla Lee Quiñones, que són propietaris d'una cafeteria que es diu Café Comunión, que, per desgràcia, va patir amb l'huracà Maria, es va derrumbar moltes parts de la cafeteria.
0: Vale.
1: Ells oferien el cafè al carrer perquè es va destrossar tot. I tot va començar quan el cantant va visitar el seu local uns anys després, d'acord, quan ja estava tot bé.
0: Sí.
1: Va connectar amb ells perquè se sentia un mes, no el tractaven com a superestrella, saps? Sinó que xerraven amb ell.
0: Un mes a Puerto Rico, eh?
1: Exacte, durant hores de cafè, de bàsquet, etc. I ell, els va convidar a muntar una cafeteria portàtil.
0: Olé.
1: Al backstage de la seva gira.
0: Ah, vale? O sigui, cafè especial pel Benito,
1: gira.
0: Eh?
1: De fet, va començar la gira de Puerto Rico, però també li van dir, mira, escolta, a David tirar-me fotos, també podeu venir.
0: Que guai.
1: I ara preparen entre 150 i 200 cafès per concert a l'equip del Bad Bunny.
0: A tot l'equip, eh? Ja, no només amb ell, sinó a la resta de l'equip, eh?
1: A l'equip i convidats, i creen un espai de descans, convivència dels concerts. Són part de l'equip, també, fent cafès.
0: Formen part, hi ha músics, hi ha managers i tal, i hi ha la cafeteria de Bad Bunny.
1: Sí, i s'emporten el seu fill de 6 anyets, també, la gira,
0: que guapo, no?
1: Sí,
0: que mono, que cuqui.
1: Eres divertit.
0: I després ja li posen el ron, no? Primer li els posa cafè i llavors ja fan el cafè con ron.
1: Exacte, saps? Després del concert una miqueta de ron.
0: Per celebrar-ho, clar.
1: Sí.
0: Bueno, Benito, no sé si ja ha acabat els concerts de Madrid, encara li queda algun o no? Jo ja estic perdut entre tant concert, eh?
1: En feia molts a Madrid, però no sé si ha acabat ja, eh?
0: El que sí sé és que el divendres passat algú va guanyar entrades per anar-lo a veure a Marsella, eh?
1: Exacte, crec que va ser una tal Anna.
0: I com ho saps?
1: Perquè veig a l'Instagram de Flash FM.
0: Ah, a punyetera, molt bé, molt bé. Doncs una tal Anna segurament va anar a veure, anirà a veure el futur 1 de juliol a Bad Bunny a Marsella, molt bé.
1: Sí.
0: Això continua. Ens quedem, però, a Puerto Rico, en aquest cas, amb un altre artista. Aquest es diu Clarent i el Flash Matí sona Love.

0: A jubilamostucotxe.com comprem tot tipus de cotxes, fins i tot vells, clàssics o avariats. Taxació i pagament ràpid sense mal de caps. Jubilamostucotxe.com patrocina aquest espai.
1: Flash FM. Flash informatiu.
2: Bon dia, us parla Quim Barceló. Una enquesta encarregada per Virtus reflecteix un ampli distanciament entre la ciutadania i els partits polítics actuals. Segons l'estudi, el 64% dels participants assegura que no se sent representat per cap formació política. L'anàlisi, basada en 307 entrevistes a ciutadans andorrans majors d'edat, també apunta que una part important de l'electorat decideix el seu vot en funció del context polític i social del moment. I parlem d'Andorra Endavant, que s'ha mostrat contrari a ampliar els drets socials i sanitaris dels treballadors temporers fins a equiparar-los als dels residents de llarga durada. La formació reconeix la necessitat d'aquests professionals per cobrir demandes puntuals de diversos actors econòmics, però defensa que la situació no ha de ser assimilable a la de les persones que fa anys que resideixen, treballen i cotitzen al país. En successos, aquest cap de setmana la policia va detenir un home a Sant Julià de Lòria després de ser sorprès portant un matxet a la via pública. L'actuació es va produir la matinada de diumenge arran de l'avís d'un ciutadà que va alertar de la presència de l'individu amb una arma blanca pels carrers de la parròquia. Els agents es van desplaçar fins al lloc dels fets i van procedir a l'arrest, un cas que s'investiga com a presumpte delicte contra la seguretat col·lectiva. Fer referència que Escaldes Engordany celebrarà els dies 13 i 14 de juny una nova edició de la Festa de la Parròquia, coincidint amb el 48è aniversari de la seva creació. Entre les activitats previstes destaca l'exhibició del Dodge Fargo restaurat, que serà exposat al Parc de la Bola i tornarà a posar el motor en marxa davant del públic. La programació inclou també una rossada popular que tindrà lloc diumenge que ve al mateix espai. I ahir celebrava la 12a marxa popular de l'associació Marc GG d'ajuda mútua per una pèrdua. Va plegar prop de 400 persones en el recorregut entre Escaldes, Engordany i Andorra la Vella, tot i que s'havien distribuït gairebé 500 dorsals. La cita va registrar una elevada participació en aquesta nova edició de l'esdeveniment solidari. També ahir finalitzava els Jocs Esportius de la Gent Gran d'Andorra. Van aplegar prop de 300 participants al llarg del cap de setmana, on les parròquies anfitriones, la Massana i Ordino, van acollir la gran part de les proves esportives que van disputar la Gent Gran d'Andorra.
1: Escoltes Flash FM a Andorra.
3: Flash
1: FM. Connecta't amb nosaltres. El 93.8.

0: És una diabla, és el títol d'aquesta cançó dels Figaflauas, Muixca Diabla, a Flash FM.
1: Aquí, movent
0: la guia
1: catalana,
0: con los
1: Figaflauas, tu saps, aquí la
2: Muixqui.
0: El Flash Matí, bon dia.
2: Flash, els matins són del... Flash Matí.
0: I vostres, evidentment, de tots aquells i aquelles que aixequeu el país ben d'hora pel matí, ara mateix les 7:35.
3: Família, soy J.C. Reyes.
4: J.C. Reyes. Flash.

0: És el JC Reyes, un dels caps de cartell del Mediterrània Festival. Un dels macrofestivals, bueno, el macrofestival en majúscules d'aquest estiu del 26. Mediterrània Festival, 1 d'agost a Roses. Flash FM és l'emissora oficial. JC Reyes estarà a l'escenari Vibra aquest estiu al Mediterrània. 7 i 37 minuts ara mateix d'aquest 8 de juny. Estem ja, doncs, avançant una miqueta més en aquest sisè mes de l'any 2026. Gemma Manzanero, bon dia.
1: Molt bon dia, Héctor Ortega.
0: Eo, Jan Ponsa, què tal?
2: Bon dia, què tal, com esteu, família?
0: Olí. Bon dia, Jan. Hem de repassar el temps de cara a aquest dilluns. Aviam.
2: Doncs mira, avui serà un dia força tranquil, sobretot al matí, amb bastant sol a bona part de Catalunya i poca cosa més. A partir de la tarda tornem a tenir ruixats, sobretot a punts del Pirineu, i que poden anar acompanyats en forma de tempesta, sobretot al Pirineu de Girona. Al nord de la Catalunya central també podrien arribar aquests ruixats. A la resta de Catalunya, tarda tranquil·la, amb alguns núvols més a punts a l'interior, i temperatures màximes que pugen un pèl. Per tant, un dia molt de juliol.
0: De juliol.
2: Ai, de juny. De juny.
0: Ah, vale,
2: juny.
0: Vale. Quin susto. De juny, Jan, temperatures d'ara mateix, aviam.
2: A Sant Martí Sarroca, a l'Alt Penedès, tenim 15 graus, a Torroella de Fluvià, a l'Empordà, 13, al Falset, 19, i a la Llacuna, a la noia, 11 graus.
0: Molt bé, Jan, fins ara, tio.
2: Vinga, fins ara, Marc.
1: Adéu.
0: Ja sabeu, som al Flash Matí de Flash FM d'aquest dilluns. Nova setmana en marxa amb el BL, acompanyat d'Obion de Drums. Això és Mi Refe.

0: bon dia a tothom, eh?
1: Bon dia, què tal, com esteu?
0: Com ha anat el cap de setmana, eh, punyetero, punyetera? Que ràpid ha passat això, eh?
1: Per què passen tan ràpid els caps de setmana? Treballem masses dies.
0: Ha volat, i ja tornem a estar aquí un dia més, aixecant el país. Vinga, els de la carretera, vinga, els de l'oficina.
1: Ai, quina mandra.
0: Ai, els que esteu a punt de fer la cele. Ai. Ja està fet això, ja està.
1: Ja està, el que no hagueu estudiat ja no estudieu més.
0: A veure, bueno, no, és igual, deixeu-ho estar. Aviam, anem al WhatsApp ràpidament. Avui sortegem moltes entrades al llarg de la setmana del Sonar. Avui sortegem les primeres per Sonar 2026.
1: Bravo.
0: Cada dia de la setmana, entrades perquè aneu a aquesta edició del 2026 del Sonar, ubicat a Fira Gran Via, a l'Hospitalet de Llobregat. Això comença el dia 18 de juny, vale? Dijous.
1: Vale.
0: Aquest no, el de la setmana vinent. I us regalem entrades dobles perquè hi aneu, a més, a punt mitjons del Sonar. Una mica de marxandatge, també.
1: Toma ja. Vinga, va, si voleu participar, envieu un WhatsApp al 628-06-0513 i digueu-nos amb quin famós o famosa, viu o mort, és igual, aniríeu al Sonar.
0: Aviam.
2: Bon dia, placeros.
0: Hello.
2: Soc Valerio, de Cardedeu.
0: Valerio.
2: Pues jo, amb el famós que aniria al... a la festa seria amb Joan Laporta.
0: En Joan
2: Laporta. Aquest tio és un crac i ho passaria de puta mare.
0: Ja.
2: A veure si aconsegueixo les entrades. Moltíssimes gràcies i bon dia.
0: Gràcies.
2: A tope, caseros.
1: Home, al Joan Laporta li agrada la festa, sí.
0: Et muntaries una bona festa, saps?
1: Una bona festa.
0: A veure, amb quin famós voldríeu anar al Sonar?
3: Ei, bon dia. Pues mira, a mi m'agradaria anar al Sonar, si pogués ser, amb Paco León.
0: Paco León.
1: Què diu?
3: Per què? Pues perquè sí, per fer unes risques.
0: Molt bé.
3: De veritat. Així que aquesta és la meva proposta per les entrades.
0: Em sembla molt
3: correcte. Que tingueu molt bon dia. Vagi bé.
0: Gràcies, igualment, tio.
1: M'estan sorprenent de bon matí, eh?
0: Joan Laporta, Paco León, qui més?
4: Bon dia, Héctor i Gemma. Bon dia, Flas Matí.
0: Passa.
4: Pues jo en el famoso que aniria seria en Alaska.
0: Alaska?
4: Ho passarien superbé. Adéu, bon dia.
0: Adéu, bon dia. Alaska, eh? A qui li importa, tu?
1: Ostres, que fort.
0: A qui li importa el que jo haga, eh?
1: Sí.
0: I vosaltres què?
5: Envia'ns una nota de veu al 628-06-0513.
0: Amb quin famós, viu o mort, aniríeu al Sonar? Regalem entrades dobles avui, les primeres, eh? Les primeres de la setmana. Estarem així al llarg d'aquesta nova setmana. Ja sabeu, del 18 al 20 de juny, a Fira Gran Via, a l'Hospitalet de Llobregat, Sonar 2026. Més ritme, va!
5: Flash Matí, el matinal més musical de la ràdio.
0: Ara amb Juan Magán i Omar Montes, Ayer la Vi. Molt bon dilluns.
1: Bon dia.
6: Ayer la vi desde hace mucho tiempo y...
7: con su amiga en una calle de Madrid.
6: Me arrepiento tanto de haberte dicho adiós.

0: M'agrada el Flash Matí.
1: Flash Matí, de 6 a 11. A Flash FM.
2: Electrònica, avantguarda i tecnologia envaeixen la ciutat. I és aquí. Sonar 2026. Flash Matí. Interactua. Flash Urbà. Tres oportunitats al dia, durant una setmana, per participar en els sorteig d'entrades pel Sonar 2026. The Prodigy, Store de Speedy J, Kellys, Skepta, Charlotte De Vite, Amelie Lenz i molts més. Vols aconseguir entrades pel Sonar del 18 al 20 de juny? Doncs enganxa't al poder del ritme de Flash FM.
3: Adelántate a las rebajas en MacArthur Glen Designer Outlet Málaga. Ven por la promoción de verano. Quédate por la mejor experiencia de compras de la Costa del Sol. Disfruta de descuentos extras sobre el precio outlet en tus marcas favoritas. Solo del 17 al 23 de junio. Y recuerda, en verano abrimos todos los días. Prepárate para descubrir más en MacArthur Glen Designer Outlet Málaga.
4: T'agrada argumentar, desenvolupar el pensament crític i entendre com funciona el món? Amb els graus en dret de la Universitat CEU Abat Oliva, avui estudiaràs programes internacionals i dominaràs les noves tecnologies del món jurídic. Demà se t'obrirà un futur ple d'oportunitats en un entorn global. Canvia el teu present. Crea el teu futur.
5: Tinto de verano, Don Simón.
6: Tinto de verano, Don Simón. Es tu momento, Don Simón.
5: I ara, prova el blanco de verano, Don Simón.
7: Gaudeixes d'un dia perfecte amb la teva parella. Aneu a dinar, feu una passejada, reps un missatge que la reunió de veïns de 3 hores a la qual et feia mandrenar es cancela. Aneu a comprar al centre i jugueu a Mi dia de l'11 i imagina't que us toquen 3.000 euros. Aquest dia, de l'1 al 10, és un dia 11. Amb les alegries que et dona Mi dia de l'11, converteix un dia de 10 en un dia 11.
8: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
9: Seria genial arrencar l'estiu amb cotxe nou, oi? Deixa d'imaginar-ho i estrena un Opel amb tot el disseny i la tecnologia alemanya. Arriben els Opel Days, amb condicions úniques a tota la gamma de turismes, només fins a final de mes. Informa't al teu concessionari més proper. Corre, que volen. Més a opel.es.
10: Viatjar a les Balears a l'estiu mola, però viatjar-hi amb Transmet mola més perquè et donem descomptes com xurros. Aconsegueix un 30% i un 5% extra si ets membre del Club My Transmet.
11: Andorra. Flash FM. 93.8.
12: Amants del motor, del rugit de les motos, de l'adrenalina sobre dues rodes. Aquest divendres arriba la Super Test Section del Campionat del Món de Trial GP d'Andorra.
13: A la plaça de la Germandat de Sant Julià de Lòria, els millors pilots del món s'enfrontaran a obstacles impossibles i al cronòmetre. De 6:15 a 7:15 de la tarda, viu en directe la prova classificatòria més espectacular del Mundial de Trial d'Andorra. Salts, equilibri, tècnica i màxima emoció.
12: I després podràs fotografiar-te amb els millors trialers del món i emportar-te un pòster signat per ells. Super Test Section del Gran Premi de Trial d'Andorra, aquest divendres a Sant Julià de Lòria. Flash Andorra, emissores oficials.
14: El diumenge 21 de juny torna l'Andorra Morabanc Clàssica, la cursa ciclista professional creada al país i amb recorregut íntegre dins del nostre territori.
15: 125 quilòmetres travessant les 7 parròquies i amb un desnivell positiu acumulat de 3.780 metres que hauran de superar els 20 equips ciclistes professionals que ens visitaran conjuntament amb la selecció nacional andorrana.
14: Fes teva l'Andorra Morabanc Clàssica el diumenge 21 de juny en punt de sortida des de la plaça del poble d'Andorra la Vella a partir de les 10 del matí. Podràs veure de prop els ídols del ciclisme amb presentació i control de signatures i l'arribada al coll de la botella de pal a partir de les 3 de la tarda. I enguany, novetats, amb cronoescalada i gimcana per als més petits. Tots els detalls a andorramorabancclàssica.com.
16: Organitzat per BSL Esports.
17: Amb el patrocini d'Andorra Turisme, Morabanc i els comuns d'Andorra la Vella i la Massana.
18: Ara és el moment d'escoltar el teu anunci. Fes-ho possible i anuncia't al grup Flash. Contacta'ns al 86 22 88. 86 22 88. Dóna't a conèixer a Andorra o a Catalunya. Departament comercial del grup Flash Andorra. Et volem conèixer.
1: Estàs escoltant el Flash Matí de 6 a 11.

0: Aquest és el Quevedo, però el Quevedo del primer àlbum, del qual doncs, ja fa un temps, des del Donde Quiero Estar, Quevedo, any 2022, punto G a Flash FM. Flash.
1: L'única alarma que sona a festa. Flash Matí.
0: Va, volem espavilar tot Catalunya, Andorra, fronteres, tothom amunt amb el Flash Matí d'aquest dilluns 8 de juny, ara amb Màquina Time.
2: Amigos, this is Dimitri Vegas, don't like Mike. You can now listen to our new single.

0: Flash FM. Flash informatiu. Flash.
1: Bon dia, són les 8 d'avui. Ja comencen les primeres restriccions de mobilitat per la visita del Lleó 14 a Catalunya. L'Ajuntament de Barcelona ha demanat a la ciutadania que planifiqui els desplaçaments amb antelació i faci ús del transport públic, que es reforçarà. L'Ajuntament preveu que les afectacions a la mobilitat siguin importants en alguns llocs dels districtes de Ciutat Vella, Eixample i Sants Montjuïc, punts neuràlgics de la visita papal. D'altra banda, Rodalies recuperarà de manera progressiva a partir d'avui el servei habitual al Garraf, un cop finalitzada les obres de millora de la infraestructura entre les estacions de Sitges i Garraf. Concretament, es restableixen de forma gradual els serveis habituals de la línia R2 Sud, la circulació habitual dels serveis regionals i el servei ferroviari de la línia R15. I un home ha mort a la zona franca de Barcelona aquest diumenge a la nit en un tiroteig. Ara els Mossos d'Esquadra mantenen la zona vigilada amb presència policial i ara investiguen la mort violenta, que ha estat al mateix carrer on fa 3 setmanes va morir un altre home per diversos trets de bala. Els esports. Florentino Pérez s'ha imposat a Enrique Riquelme i serà president del Real Madrid fins al 2030. L'empresari ha aconseguit un 62% dels vots al club i ara obre la porta a la imminent arribada de Mourinho i també aplana el camí per activar el referèndum de la venda del 5% del Real Madrid. I en bàsquet, 3 anys després, el Joventut torna a unes semifinals de la Lliga ACB, on es veurà les cares amb el València després de la seva victòria contra el Baskonia.
0: Aquest és el número 1 de l'emissora que mana. Flash FM.
2: La que manda.

0: Aquest és el renovat número 1 de Flash FM, número 1 de la llista del calibre 45, Jay Wheeler, amb aquesta, de Lejitos. Ara mateix, les 8 i 4 minuts d'aquest dilluns, nova setmana que estem engegant i ho estem fent amb tot el ritme del planeta. Gemma Manzanero.
1: Què passa, Héctor Ortega? Bon dia!
0: 8 de juny, ja toca despertar-se una mica, no?
1: Oi, tant que sí. Vinga, va, esmorzar.
0: Titulars, conductors i conductores del país, aviam.
1: A partir del 7 de juliol del 2026, tots els cotxes nous matriculats a Europa hauran d'estar preparats per instal·lar un alcoholímetre antiarrencada.
0: Antiarrencada, vol dir que sí. Si t'has begut un parell de copes de més abans d'agafar el cotxe, allò literalment no s'encén,
1: Es bloqueja. No serà obligatori portar-lo activat, però sí el sistema per poder instal·lar-lo, d'acord?
0: Ja.
1: Cada cop estan obligant a fer més coses. Aquest dispositiu obliga el conductor a bufar abans d'arrencar i bloqueja el vehicle si dones positiu o si et passes de la taxa d'alcohol.
0: Pregunta, això serà en qualsevol moment del dia? Vull dir, que si l'agafes a les 3
1: home,
0: de la tarda,
1: clar,
0: també t'ho farà?
1: Home, clar.
0: Et farà bufar a les 3 de la tarda?
1: Sempre que tu hagis d'arrencar el cotxe, home, a les 3 de la tarda pots haver anat a fer el vermut.
0: Però ja.
1: Forma
0: no podria ser suficientment intel·ligent com per només quan tu, al seure, ja facis coses d'haver-te pres una copa de més,
1: Aviam, sempre es poden fer trampes, perquè si vas acompanyat i la persona que no ha, que t'acompanya no ha begut, pot bufar ell, bla,
0: no,
1: bla, bla.
0: No ho expliquis per la ràdio.
1: A veure, la gent no és tonta. El que passa que no heu de conduir si beveu, perquè amb aquesta cosa que volen implementar es poden evitar fins un 65% de les morts relacionades amb l'alcohol. Però, bueno, clar, escolta, la gent farà... Si la gent vol veure, trobarà la manera de fer-ho.
0: Feta la llei, feta la trampa. Això serà,
1: exacte,
0: dius, a partir del juliol, els cotxes que es matriculin a partir del juliol.
1: Exacte, del 7 de juliol.
0: A tothom a comprar-se cotxes de segona mà.
1: Cada cop... Sí, totalment. Primera la baliza, no? Era?
0: Ja.
1: Què serà el següent?
0: Bueno, això sí que li trobo més sentit que la baliza aquesta, que era només per fer diners, per fer diners.
1: Exacte, això és per com
0: què?
1: Es diu? Bueno, res, per salvar vides.
0: Vale. Això sí.
1: I per forrar-se.
0: I la següent cosa que hauria de fer la DGT és obligar-te a posar Flash FM, perquè si no estem perduts, Si no ja...
1: M'encantaria.
0: Estem perdutíssims. Nova hora en marxa del Flash Matí amb RUFV, Aïssa i Kremli. Muchacha!

Aquesta és la cançó dels Major Lazer de l'any 2013. Es diu Watch Out For This, Oh My Yeah. Les 8 i 14, ara mateix, exactament d'aquest dilluns. Avui, 8 de juny del 26, ja a un dia de les proves de la selectivitat, eh? No us preocupeu, estudiants de Catalunya, Andorra, que quan acabin els exàmens, és a dir, dijous, ja arriba la primera de les festes Flash FM. Wrap up, ja sabeu, les post-cele, les preuniversitàries. La primera serà aquest dijous 11 al Bidisco de Molins de Rei, la província de Barcelona. Doncs acull aquesta festa, Wrap Up, aquest dijous, vidis com que us parla l'Héctor Ortega. A Molins de Rei, no us la perdeu, més 16, gratis i... Bueno, gratis.

0: Cada matí, de 6 a 11, a Flash FM.
1: Tu que ets tan espavilat, quina és la manera més intel·ligent d'anar a Randarock?
2: Facilíssim, amb Drac, a veure tu. I per anar a 15 destinacions com Madrid i Màlaga des de només 9 euros.
1: Amb Wigo? Amb seients XL i bar a vora els seus trens de 2 pisos. No cal ser gaire espavilat, eh?
2: Entra a Wigo.com o l'app i compra els teus bitllets. Wigo, sigues espavilat.
3: Del 18 al 20 de juny, torna Sonar. Més gran, més intens i estrenant nova etapa a Fira Gran Via. Per primera vegada, el dia i la nit es troben al mateix recinte. Un únic espai, un sol tiquet per dia i 6 escenaris, 3 a l'aire lliure i 3 de coberts. Amb The Prodigy, Store de Speedy J, Kellys, Skepta, Charlotte de Vite, Amelie Lenz i molts més. Sonar 2026, del 18 al 20 de juny a Fira Gran Via. Flash FM, emissora oficial.
4: Aquest estiu, Sardenya vol veure't. Vine amb Grimaldi Lines i el teu cotxe. 20% de descompte en el teu bitllet de vaixell, més un 5% per ser de Grimaldi Club.
5: Escolta, saps què ha fet la Pilar?
6: Què?
5: Doncs s'ha endut un cotxe sense pagar.
6: Sense pagar?
5: Bé, ara no. El començarà a pagar després.
6: Ah! Fem parlar. I ara, més. Gaudeix de l'estiu amb el teu nou Citroën amb fins a 8 anys de garantia i paga després de les vacances.
7: Citroën.
6: Consulta Citroën.es.
8: Que volem un te a Londres. Un tuk-tuk a Tailàndia. Una entrada per a un concert a Austràlia. Aquí teniu. Un souvenir per la mare.
9: És molt de BBVA que puguis viatjar sense pagar comissions. Fins i tot els caps de setmana. Sense activar res i sense necessitat d'un altre compte.
8: Taxi? On sigui.
9: Consultant les condicions a BBVA.es. Avancem? BBVA.
10: Soy Juan Magán y junto a Oreo te traigo El Ritual. Mi nuevo hit del verano.

0: Va, a veure. Arriben les Pau. I sí, és normal tenir nervis, tenir els apunts per tot arreu i el cap una mica saturat, però molta feina ja està feta. Ara no va de tornar-se boig, va de posar-hi una mica d'ordre, descansar i confiar en tu. Organitza els últims repassos, cuida't, dorm bé i busca moments per desconnectar una mica. Les Pau són importants, clar, però no defineixen qui ets ni fins on pots arribar. Consells pràctics per superar la selectivitat a universitats.gencat.cat. Fes les Pau en Pau. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
1: Andorra. Flash FM. 93.8.
2: L'experiència, la tradició i la confiança de Patrimoine Assegurances t'apropen a la informació del trànsit.
3: Bon dia, doncs a hores d'ara està que hem trànsit dins a la carretera General o avinguda Salou en sentit nord. Això és tot de moment des del Centre Nacional del Trànsit.
4: No totes les assegurances són iguals. A AXA Andorra som únics, els únics del país que donem garanties franceses. Si vols saber per què això marca la diferència, entra a axa.ad o truca al 805 020.
1: Flash FM Andorra, 93.8.
5: Flash FM. El 20 i 21 de juny, la Massana es converteix en l'epicentre del ciclisme al país. Torna Landbike. Viu el festival ciclista més destacat a Andorra. Proves ciclistes per a tots els nivells. I al Prat Gran de la Massana, zona d'exposició, activitats per a tota la família, test gratuït de bicicletes i molt més per conèixer les últimes novetats en el món del ciclisme. El 20 i 21 de juny t'esperem a la segona edició de Landbike a la Massana, organitzat per Oci en Desport.
6: Em sento guapa.
7: I jo em sento guapo.
6: Jo confio al meu pentinat a Les Salon.
7: I jo també.
6: Les Salon, perruqueria i barberia. Deixa els teus cabells a les nostres mans. Et farem sentir més guapo i guapa. Som al carrer Ciutat de Valls número 20 d'Andorra la Vella. Reserva la teva sessió al 759-411. 759-411. Les Salon.
1: Si una cançó és immortal, és un hit.

0: És el coco d'Aromar Curs, des de Puerto Rico. Amb una miqueta aquí d'onades, de gavines, de so d'estiu, 100%, Gemma de Wey, què tal?
1: Estava escoltant aquí les gavines de fons dels ocellets. Sí, oh...
0: Això és la cançó de veritat, eh?
1: És el típic soroll que... Quan
0: soroll.
1: Sona al carrer, el so... Sí, sí, quan sona al carrer ja saps que d'aquí poc sonarà l'alarma.
0: Ja. Però soroll no és un so. I començarà
1: un so,
0: és bonic. L'estiu,
1: sí.
0: L'estiu i tal. Aviam, 8 i 25 minuts, bon dia a tothom. Estem despertant el país i ho estem fent també recordant-vos que demà és la sèrie. No sé si això recordar-vos bona notícia o dolenta.
1: La gent ja ho sap, crec.
0: Ja. Però bueno, avui volem parlar-vos d'una proposta de la Generalitat de Catalunya. Divendres passat també ho vam comentar.
1: Sí.
0: Que volen que tingueu l'espau en pau, que feu l'espau amb tota la pau, eh? Acompanyar una miqueta aquells estudiants que us presenteu a la selectivitat d'aquesta setmana i també a les famílies que conviuen amb aquells i aquelles estudiants que fan les proves de la SELE aquesta setmana.
1: Sí.
0: Tenim una pregunta per vosaltres per fer una mica de família i a canvi sortegem una capsa d'aquestes moments en família perquè podeu gaudir d'un temps d'oci quan acabin les proves.
1: Molt xula. Mira, va, la pregunta és quina era l'assignatura que més temíeu, que més por li teníeu.
0: Quina assignatura li teníeu aquella por respecte. Incondicional, eh?
1: Sí.
0: Quan estàveu preparant-vos la selectivitat.
2: Envia'ns un WhatsApp al 628-060513.
0: Jo mates.
1: Jo també.
0: Mates, perquè...
1: I química.
0: Ja, no vaig fer química, jo. Mates, perquè deia, és que vés a saber amb quina fumada em surten demà l'examen.
1: Horrible.
0: Mates i la Gemma química. Vosaltres què? Regalem aquests paquets Moments en Família per gaudir d'un temps d'oci quan acabin les pau, que comencen ja demà i nosaltres volem formar part també del vostre dia a dia, eh?
1: I tant.
0: El Flash Matí.

0: Flaix FM. Flaix informatiu.
1: Bon dia, us parla Quim Barceló. Una enquesta encarregada per Virtus reflecteix un ampli distanciament entre la ciutadania i els partits polítics actuals. Segons l'estudi, el 64% dels participants assegura que no se sent representat per cap formació política. L'anàlisi, basada en 307 entrevistes a ciutadans andorrans majors d'edat, també apunta que una part important de l'electorat decideix el seu vot en funció del context polític i social del moment. I parlem d'Andorra Endavant, que s'ha mostrat contrari a ampliar els drets socials i sanitaris dels treballadors temporers fins a equiparar-los als dels residents a llarga durada. La formació reconeix la necessitat d'aquests professionals per cobrir demandes puntuals de diversos actors econòmics, però defensa que la situació no ha de ser assimilable a la de les persones que fa anys que resideixen, treballen i cotitzen al país. En successos, aquest cap de setmana la policia va detenir un home a Sant Julià de Lòria després de ser sorprès portant un matxet a la via pública. L'actuació es va produir la matinada de diumenge arran de l'avís d'un ciutadà que va alertar de la presència de l'individu amb una arma blanca pels carrers de la parròquia. Els agents es van desplaçar fins al lloc dels fets i van procedir a l'arrest, un cas que s'investiga com a presumpte delicte contra la seguretat col·lectiva. Fer referència que Escaldes Engordany celebrarà els dies 13 i 14 de juny una nova edició de la Festa de la Parròquia, coincidint amb el 48è aniversari de la seva creació. Entre les activitats previstes destaca l'exhibició del Dodge Fargo restaurat, que serà exposat al Parc de la Bola i tornarà a posar el motor en marxa davant del públic. La programació inclou també una rossada popular que tindrà lloc diumenge que ve al mateix espai. I ahir celebrava la 12a marxa popular de l'associació Marc GG d'ajuda mútua per una pèrdua. Va plegar prop de 400 persones en el recorregut entre Escaldes, Engordany i Andorra la Vella, tot i que s'havien distribuït gairebé 500 dorsals. La cita va registrar una elevada participació en aquesta nova edició de l'esdeveniment solidari. També ahir finalitzava els Jocs Esportius de la Gent Gran d'Andorra. Van aplegar prop de 300 participants al llarg del cap de setmana, on les parròquies anfitriones, la Massana i Ordino, van acollir la gran part de les proves esportives que van disputar la Gent Gran d'Andorra.
0: Andorra. 93.8.
2: Amb Víctor Ortega i Gemma Manzanero.

0: És una cançó històrica del reggaeton. En aquest cas, el Nicky Jam en ACK. Això es diu El Amante. L'escolteu a Flash FM. Que com ha anat el cap de setmana? Que ràpid ha passat el finde, per favor. Però el dilluns comença millor amb el ritme del Flash Matí, sí o no?
1: Flash Matí. Experts en despertar zombis.
0: Va, 8:36 ara mateix d'aquest 8 de juny.

0: Apaga la llum que el meu DJ controla.
1: Ha sigut Dona Yakis, Flashy Ice Cream i 31 Fam. El Flash Matí, bon dia a tothom. Gemma Manzanero.
2: Molt bon dia, Héctor Ortega, què tal?
1: Jan Ponsa, tio, bon dia.
3: Què tal, família, com esteu?
1: Vaja, estem tots aquí. Jan, escolta, a tu quina assignatura et feia més por quan vas anar a fer la CLE?
3: Més por, jo diria que potser unes mates, eh?
1: Les mates, també,
3: les
1: tu?
3: Les mates.
1: Però mates científic o mates social?
3: Mates social, i mira que em va anar molt bé. Crec que va ser com el millor examen de mates que vaig fer en dos anys,
1: sí,
3: de batxillerat. Sí, sí.
1: Molt bé. Avui és la pregunta que us estem fent al Flash Matí, també. Quina assignatura us feia més por quan veu fer la selectivitat?
3: Héctor, flashtag...
1: Perdó.
3: Flashtag, la pregunta del dia.
1: Bueno, sí, ja. No és la pregunta del dia, però vale, és una de les preguntes del dia. 628-06-05-13. Digueu la vostra. A canvi, una caixa de moments en família per gaudir d'una bona estona de temps d'oci en família quan acabi la selectivitat.
2: I tant.
1: Moment de repassar el temps, Jan.
3: Doncs repassem-lo, perquè avui serà un dia de moment força tranquil aquest matí, amb bastant sol a bona part de Catalunya, i a la tarda tornarem a tenir ruixats, sobretot a punts del Pirineu, que aniran localment acompanyats amb tempestes, sobretot al Pirineu de Girona. Arribaran també alguns núvols a punts de les comarques interiors. Un dia on les temperatures màximes doncs pugen un pèl, i els propers dies s'aniran remuntant una mica, però en perspectiva d'una nova baixada termomètrica de cara cap a finals de setmana.
1: Molt bé. Ara m'estaven recordant d'aquelles figures retòriques que preguntaven als exàmens de català, castellà, que et quedaves
3: pitjor,
1: en plan...
3: I les en castellà, que n'hi havia com 30 i pico.
1: Ja.
2: Jo ni me'n recordo, ja.
1: Heavy. O t'estudiaves quatre filòsofs i sortia el sisè.
3: Exacte. Fonètica, eh? Poc es parla de la fonètica. Jo vaig arribar a treure un zero a fonètica.
1: Fonètica? T'ho has fet fonètica?
2: Ostres, m'encantava la fonètica.
3: No, jo era horrible. Havies de posar la llengua d'una manera o d'una altra.
2: Ei,
1: ja, allà practicant, eh?
3: Clar, tu, per saber quin so era.
1: Clar. Ole, 628-06-05-13. Temperatura, Jan?
3: Doncs mira, la Panadella, la Noia, 18 graus, el Perelló, 19 graus, a Cardona, 12 graus, i a Barcelona, 21.
1: I la frase del dia, avui quina és?
3: Un gat que somia en convertir-se en lleó ha de perdre l'apetit per menjar rates. S'ha entès?
2: Sí, clar, que
1: com
2: si
1: l'explicaries, aviam, va?
3: Doncs que si tu vols aspirar més, has de deixar de fer els hàbits que no et permeten seguir avançant.
1: Ja, doncs avui això us ho marqueu a foc al cap.
3: Foc, exacte.
1: I a gaudir del dia, eh? I a superar la setmana que avui comença. Jan, fins ara.
3: Vinga, fins ara, si Déu vol.
1: Som al Flash Matí. Lola Índigo.

0: el Justin Quiles. Avui també de nou a Flash FM, al Flash Matí. Bon dia a tothom, per favor.
1: Molt bon dia.
0: Tothom a espavilar-se ja d'una vegada. Conductors, conductores, aquells que ja esteu a la feina, per exemple.
1: Hola, mañana.
0: Si ara esteu fent el primer cafetó del matí. Nosaltres us acompanyem, evidentment, ja sabeu, de 6 a 11, i en algun moment, més aviat proper, sortejarem la samarreta del programa, la que té aquesta frase.
1: M'encanta, ja és exclusivíssima,
0: Por la tarde, Ron. Això passarà molt, molt aviat aquí al Flash Matí. Per tant, atents i atentes, que de seguida obrim les línies del telèfon gratis del Flash Matí al 935456868.
2: Dorm bé i desperta't millor amb el Flash Matí.
0: I amb qui? Amb el Benito, no?
1: Ai, som-hi.
0: Amb el Bad Bunny, de nou, va.
3: HPR, otra cosa.
0: Ens convida directament cap a la seva terra, cap a Puerto Rico.

0: M'agrada el Flash Matí.
1: Flash Matí, de 6 a 11. A Flash FM.
2: No puc treure'm del cap que a la casa del poble fa mesos que no hi va ningú.
3: Jo no puc treure'm del cap això.
4: La superseguretat de Movistar per assegurar alarmes dona supertranquil·litat perquè està connectada amb la policia 24 hores i respon en menys de 20 segons. Truca al 900-351-351. Ara, càmera gratis. Movistar per assegurar alarmes. Tecnologia per protegir millor.
5: Viatjar a les Balears a l'estiu mola, però viatjar-hi amb Transmet mola més perquè et donem descomptes com xurros. Aconsegueix un 30% i un 5% extra si ets membre del Club My Transmet.
6: La Fórmula 1 al centre de Barcelona. Del 9 al 13 de juny, gaudeix gratis del Fan Village de Plaça Catalunya amb activacions de Fórmula 1, música en viu, activitats familiars, gastronomia i molta diversió. Registra't a circuitcat.com. T'hi esperem.
7: Hi ha dies bons i dies amb Brownie. Perquè quan tastes Mr. Brownie, tot canvia.
8: Mmm!
7: Més gust, més somriures i més bon rotllo. Pura xocolata belga, textura brutal i aquell sabor com si acabés de sortir del forn. Mr. Brownie. Good feelings a cada mossegada.
9: Ahir el Jordi havia de penjar un quadre.
10: Ai.
9: Li vaig dir, segur que sabràs fer-ho. I ell, sí, sí, cap problema.
10: Ai, ai, ai.
9: Forada la paret? Ja que hi som, la canonada que passava per allà. Sort del RAC. Ens van arreglar la canonada i van penjar el quadre.
11: Sort del RAC. Fes-te'n soci i viu amb tota la tranquil·litat. RAC. I som per ajudar.
12: Hola a tots i benvinguts al paradís de la relaxació. Relaxa't. Inhala. Exhala. Ets un arbre. El vent flueix a través de les teves branques.
13: Estàs connectat. Impossible concentrar-se amb els Wow Days. Gaudeix dels Wow Days de Peugeot amb fins a 7.000 euros d'avantatge exclusiu en tota la gamma només fins a final de mes.
14: Peugeot.
15: Andorra. Flash FM. 93.8.
16: Fer el canvi de router amb Andorra Telecom és molt més fàcil del que t'imagines. Si encara tens el router antic, demana el nou model online o trucant al 115 i te'l portem a casa gratis. Amb el nou router gaudiràs de més velocitat, millor cobertura i un wifi més estable. No esperis més i demana'l ara a andorratelecom.ad.
17: Ser Premium és accedir a un especialista sense derivació.
18: Ser Premium és comptar amb una segona opinió mèdica internacional.
19: Ser Premium és visitar-te sense avançar el cost.
18: Ser Premium és tenir-ho tot cobert. Amb Salut Premium de Mora Assegurances, gaudeixes de la tranquil·litat de tenir una cobertura de fins al 100%. I ara també, de nous serveis i prestacions per una millor atenció mèdica per tu i els teus. Consulta'n les condicions a moraassegurances.ad. Salut Premium. Per la teva salut, tot.
20: Aquest estiu camina còmode, fàcil i amb molt d'estil. Arriben les noves sandàlies Skechers Sans Free Slippins. Per tota la família. Sense cordons, sense complicacions. Només te les has de posar i ja pots sortir a gaudir de l'estiu.
21: Lleugeres, còmodes i perfectes pel teu dia a dia. Descobreix-les a les botigues oficials Skechers, a la planta baixa de l'Illa Carlemany, a Escaldes Engordany i a l'Avinguda Meritxell 45 a Andorra la Vella.
20: Aquest estiu, sandàlies Skechers Sans Free Slippins.
22: Haig de fer la comptabilitat de l'empresa, posar al dia els llibres, els registres comptables, gestionar els impostos... No sé ni per on començar.
23: Estigues tranquil. Truca a Elite Comptabilitat al 36 88 96.
24: Ho fem fàcil perquè el teu dia a dia també sigui fàcil. 36 88 96. Som Elite Comptabilitat. La teva comptabilitat al dia a partir de 99 euros. Posa't en contacte amb nosaltres. elitecomptabilitat.com.
15: Flash FM Andorra, la ràdio dance líder. 93.8 FM.
1: Estàs escoltant el Flash Matí, de 6 a 11, a Flash FM.

0: És la proposta del Bennett des d'Alemanya amb aquest final èpic del Boisoton Chemin. L'escolteu a Flash FM, som el despertador més potent del país, el més musical de tota la ràdio, evidentment.
1: Flash, els matins són del Flash Matí.
0: De seguida la samarreta del programa, abans va dir el Chencho. Això es diu Choque, bon dia. Bueno,

0: Flash FM. Flash informatiu. Flash.
1: Bon dia, són les 9. Avui ja comencen les primeres restriccions de mobilitat per la visita del Papa Lleó XIV a Catalunya. L'Ajuntament de Barcelona ha demanat a la ciutadania que planifiqui els desplaçaments amb antelació i faci ús del transport públic. L'Ajuntament preveu que les afectacions a la mobilitat siguin importants en alguns llocs dels districtes de Ciutat Vella, Eixample i Sants Montjuïc, punts neuràlgics de la visita papal. D'altra banda, Rodalies recuperarà de manera progressiva a partir d'avui el servei habitual al Garraf, un cop finalitzades les obres de millora de la infraestructura entre les estacions de Sitges i Garraf. Concretament, es restableixen de forma gradual els serveis habituals de la línia R2 Sud, la circulació habitual dels serveis regionals i el servei ferroviari de la línia R15. I un home ha mort a la zona franca de Barcelona aquest diumenge a la nit en un tiroteig. Ara els Mossos d'Esquadra mantenen la zona vigilada amb presència policial i també investiguen la mort violenta que ha estat al mateix carrer on fa 3 setmanes va morir un altre home per diversos trets de bala. Els esports. Florentino Pérez s'ha imposat a Enrique Riquelme i serà president del Real Madrid fins al 2030. L'empresari ha aconseguit un 62% dels vots al club i ara obre la porta a la imminent arribada de Mourinho i també aplana el camí per activar el referèndum de la venda del 5% del Real Madrid. I en bàsquet, 3 anys després, el Joventut torna a unes semifinals de la Lliga ACB, on es veurà la cara amb el València després de la seva victòria contra el Baskonia.
0: Sona el Megacrack. Flash FM.
2: La que manda.

0: Això del Farruko, el de les Pepes. En aquest cas amb el Steve Aoki i Gracie com a megacracks de la setmana. Molt bon dia a tothom, família. Què tal? Gemma de Wey.
1: Què passa, Héctor Ortega? Molt bon dia.
0: Paquis dilluns, que hem de començar una nova setmana, un nou dia, i què millor que fer-ho amb les línies del telèfon operatives, perquè truqueu i us emporteu la samarreta del programa, eh?
1: Exacte, truqueu al 93-545-6868 ara mateix.
0: Ara mateix, qui entri a l'antena s'emporta de una la samarreta gratis exclusiva d'aquest programa del Flash Matí. Hola!
2: Hola, molt bones.
1: Hola.
0: Què tal? Com et dius, tio?
2: Molt bé, jo em dic Enric.
0: Enric, des d'on truques, tio?
2: Des d'aquí, de Lleida.
0: Molt bé, Enric de Lleida. Fort aplaudiment per l'Enric de Lleida. Bravo, Enric. T'emportes la samarreta oficial del Flash Matí, exclusiva i edició limitada. Estàs content o no, Enric?
2: Hombre, claro, claro que sí. Ja feia dies ja que trucava.
1: Molt bé, molt bé,
0: molt bé. I avui què? Com es sent el teu dilluns, tio?
2: Pues mira, aquí amb la furgoneta treballant.
1: A aixecar el país.
0: Una miqueta, a repartir cosa xula, Enric. Fem una cosa. Sí. No pensis que t'agafarem les dades ara mateix, vale?
2: Molt bé, perfecte.
0: Fins ara, Enric.
1: Fins ara.
0: Adéu, adéu. Mira, mai havíem deixat la cançó sencera, eh?
1: No.
3: El humo empañó el camino.
0: Toma ya, ¿por qué rius?
1: No fa molta gràcia.
0: Aquest temazo, eh?
3: El camino pa mi casa. Hoy me vuelves a invitar.
0: Aviam, l'Enric s'ha emportat avui la samarreta. Si vosaltres voleu guanyar-la qualsevol d'aquests propers dies de programa, us heu de marcar el telèfon allà a foc. El telèfon 93-545-6868. Va, no penseu, de seguida... Ai, no penseu, no desconnecteu. De seguida més ritme. Per exemple, de Bele, de Quevedo, de Rusowski. I ara, Café con Roll, va. Va.

selecció també d'Obion de Drums, eh? De la família aquí al complet. Gairebé a un quart de deu ara mateix d'aquest dilluns, 8 de juny del 26. Aquí escolteu Flash FM. Nosaltres som al Flash Matí, us estem fent companyia fins les 11. Ara amb aquesta dupla, Quevedo, Elvis Crespo, La Graciosa.

0: una sabrosa.
1: M'agrada el Flash Matí.
2: Flash Matí, de 6 a 11. A Flash FM.
3: Electrònica, avantguarda i tecnologia envaeixen la ciutat. I és aquí. Sonar 2026. Flash Matí. Interactua. Flash Urbà. Tres oportunitats al dia, durant una setmana, per participar en els sorteig d'entrades pel Sonar 2026. The Prodigy, Store de Speedy J, Kellys, Skepta, Charlotte De Vite, Amelie Lenz i molts més. Vols aconseguir entrades pel Sonar del 18 al 20 de juny? Doncs enganxa't al poder del ritme de Flash FM.
4: Hola a tots i benvinguts al paradís de la relaxació. Relaxa't. Inhala. Exhala. Ets un arbre. El vent flueix a través de les teves branques. Estàs connectat.
5: Impossible concentrar-se amb els Wow Days. Gaudeix dels Wow Days de Peugeot amb fins a 7.000 euros d'avantatge exclusiu en tota la gamma només fins a final de mes.
6: Peugeot.
7: Aquest estiu, Sardenya vol veure't. Vine amb Grimaldi Lines i el teu cotxe. 20% de descompte en el teu bitllet de vaixell, més un 5% per ser de Grimaldi Club.
8: Dolor? Aquesta vegada no t'impedirà continuar fent el que et ve de gust, perquè estem al teu costat per alleujar el dolor ràpidament. Neix el nou Fisiocrem Gel Forte, perquè res t'impedeixi gaudir del que realment vols. Amb Fisiocrem Gel Forte, tu ets més fort que el dolor. Per a dolors aguts musculars i articulars, a partir de 12 anys, compleix amb la normativa vigent en matèria de productes sanitaris. Vegeu un efecte secundari i contraindicacions al web de Fisiocrem.
9: Aquest estiu arriba la 8a edició del Share Festival amb els artistes més forts del moment. Mike Towers, Omar Cursi de la Fuente. A més, Davey, De La Rose, RVFV, Ian Block i molts més. El 24 i 25 de juliol, al Parc del Fòrum de Barcelona, Share Festival. Amb el cartell més potent. Queden poques entrades. Aconsegueix la teva a sharefestival.org.
10: Les Pau no van només d'estudiar molt, van d'arribar-hi amb seny. Organitza't, practica amb exàmens d'altres anys, prepara el DNI, el comprovant de matrícula i tot el material que necessitis. I el dia de la prova, arriba amb temps, llegeix bé els enunciats, reparteix-te els minuts i respon només el que et demanen. Dorm, menja bé i confia en tot el que has treballat. Consells pràctics per superar la selectivitat a universitats.gencat.cat. Fes les Pau en Pau. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
11: Soy Juan Magán y junto a Oreo te traigo El Ritual, mi nuevo hit del verano.

0: 6 del matí, el Pol amb unes ganes d'Erasmus que no t'ho creus.
1: Normal.
0: Maletes carregades al cotxe per anar a l'aeroport i em quedo sense bateria.
1: No pot ser.
0: Sort del RAC. Han vingut i ens han canviat la bateria. I el Pol, bon voyage.
2: Sort del RAC. Fes-te'n soci i mou-te amb tota la tranquil·litat. RAC. I som per ajudar.
3: Viatjar a les Balears a l'estiu mola, però viatjar-hi amb Transmet mola més perquè et donem descomptes com xurros. Aconsegueix un 30% i un 5% extra si ets membre del Club My Transmet.
4: Andorra. Flash FM. 93.8.
5: L'experiència, la tradició i la confiança de Patrimoine Assegurances t'apropen a la informació del trànsit.
6: Bon dia, doncs a hores d'ara destaquem trànsit intens a la carretera General 1 avinguda a Salou en sentit nord. I això és tot el moment des del Centre Nacional del Trànsit.
7: No totes les assegurances són iguals. A AXA Andorra som únics, els únics del país que donem garanties franceses. Si vols saber per què això marca la diferència, entra a axa.ad o truca al 805 020.
4: Flash FM Andorra, 93.8.
8: A Go Bunning ampliem la nostra flota amb dues noves incorporacions que et poden ser molt útils.
9: Necessites una furgoneta frigorífica amb manteniment de temperatura i congelació? A Go Bunning te la lloguem. O necessites un petit camió de transport amb plataforma lavadora i de còmoda conducció? A Go Bunning també el tenim.
8: Ens pots trucar al 759 908 o entra a gobunning.com. Go Bunning, el servei dels industrials i també dels particulars, amb la nostra flota de vehicles de

0: lloguer.
1: Per fi, aquest any no sentirem els veïns.
2: Ah, no? I com us ho heu fet?
1: Ben fàcil. Hem aïllat acústicament les parets de casa gràcies a Sparta Guix. Mira, i escolta.
2: Ui, sí! No sento res.
3: Ara ja ho saps. Si necessites aïllar casa teva o l'oficina de sorolls o del fred i la calor, contacta'ns. A Sparta Guix et farem un pressupost a mida. Truca'ns. 356-556. També fem tancaments i divisions, sostres, decoració en pladur. Millora casa teva o l'oficina amb Esparta Guix. 356-556.
4: Ets autèntic, amb personalitat.
5: Original.
4: Inimitable. Perquè ningú com tu és capaç de fer el que fas.
5: De dir el que dius.
4: Tens criteri i passes d'imitacions.
6: Perquè saps escollir la música que t'agrada.
4: I quan balles, ho fas al teu rotllo.
5: Per tot això i molt més, ets dels nostres.
4: Flash FM. Flash.
7: La que manda.

0: és el Coti per Coti dels tallets, els tiets de Catalunya, eh? Quina llegenda, tu, quina llegenda. El Flash Matí, bon dia a tothom, Gemma Manzanero.
1: Bon dia, Héctor Ortega, què tal?
0: Aviam, són ara mateix les 9 i 26 minuts, aquest dilluns 8 de juny, el dia previ a les proves de les Pau, la selectivitat aquí a tocar, eh? Oh.
1: Ai, ai, ai, ai, quins nervis.
0: Quina por, volem acompanyar-vos en aquesta missió, tant si sou estudiants i esteu aquí a última hora repassant i estudiant, com si sou famílies que esteu vivint el procés amb l'estudiant, el vostre fill, potser,
1: sí,
0: a casa, eh?
1: Clar que
0: tenim
1: sí.
0: Una pregunta per vosaltres.
1: El que preguntem és quina era l'assignatura que temíeu més, la més odiada.
0: A mi, les mates em van deixar allò, la por al cos, em van ficar la por.
1: Sí, sí, sí, a mi la química, tio.
0: Les mates del científic, eh?
1: És que és xunga, eh? Les derivades, les integrals, la trigonometria.
0: Va, 628-06-0513, diuen. Bon dia. Física, diuen.
1: Física també.
0: Era horrorós, somiava amb plans inclinats i forces que es compensaven. Ho passava fatal, normal, normal.
1: Aquí amb els traumes.
0: Però vaig treure'm un 5, justet, però aprovat. Bé, bé, bé.
1: Doncs això està molt bé, eh?
0: Això ja serveix, si vols,
1: sí, sí.
0: Doncs, arribar.
1: La vaig
0: nota.
1: Actuar aquí.
0: No!
1: Què va?
0: No!
1: Què va, què va? Jo, si, jo és que no... No, és que no hi havia manera amb la química. A mi els números em donen ansietat.
0: Bueno, vosaltres, si us plau, feu les pau en pau, vale?
1: Vale.
0: Important, feu les pau en pau. Seguiu les recomanacions de la Generalitat i també el vostre sentit comú, evidentment. I ara res, 3 dies d'exàmens.
1: Sí.
0: I després a gaudir de l'estiu. I ja està, vagi com vagi, a gaudir de l'estiu. Després són 3 dies i prou.
1: Vinga, ànims
0: feu...
1: i força.
0: Les Pau en Pau.
2: Has escoltat l'experiència d'avui sobre les Pau. La selectivitat és important, però no marca un únic camí. Posem en perspectiva a les Pau amb històries reals, curioses i properes. Explica'ns la teva vivència amb les Pau i comparteix l'experiència. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
0: Som al Flash Matí, estem apropant-nos a 9:45 i el ritme aquí, evidentment, continua. En aquest cas, amb l'Abat i el Dames, el títol... Que tingueu molt bona entrada de setmana. Som-hi!
1: Bon dia!

0: Flash FM. Flash informatiu. Flash.
1: Bon dia, us parla Quim Barceló. Una enquesta encarregada per Virtus reflecteix un ampli distanciament entre la ciutadania i els partits polítics actuals. Segons l'estudi, el 64% dels participants assegura que no se sent representat per cap formació política. L'anàlisi basada en 307 entrevistes a ciutadans andorrans majors d'edat també apunta que una part important de l'electorat decideix el seu vot en funció del context polític i social del moment. I parlem d'Andorra Endavant, que s'ha mostrat contrari a ampliar els drets socials i sanitaris dels treballadors temporers fins a equiparar-los als dels residents de llarga durada. La formació reconeix la necessitat d'aquests professionals per cobrir demandes puntuals de diversos actors econòmics, però defensa que la situació no ha de ser assimilable a la de les persones que fa anys que resideixen, treballen i cotitzen al país. En successos, aquest cap de setmana la policia va detenir un home a Sant Julià de Lòria després de ser sorprès portant un matxet a la via pública. L'actuació es va produir la matinada de diumenge arran de l'avís d'un ciutadà que va alertar de la presència de l'individu amb una arma blanca pels carrers de la parròquia. Els agents es van desplaçar fins al lloc dels fets i van procedir a l'arrest, un cas que s'investiga com a presumpte delicte contra la seguretat col·lectiva. Per referència, que Escaldes Engordany celebrarà els dies 13 i 14 de juny una nova edició de la Festa de la Parròquia, coincidint amb el 48è aniversari de la seva creació. Entre les activitats previstes destaca l'exhibició del Dodge Fargo restaurat, que serà exposat al Parc de la Bola i tornarà a posar el motor en marxa davant del públic. La programació inclou també una rossada popular que tindrà lloc diumenge que ve al mateix espai. I ahir celebrava la 12a marxa popular de l'associació Marc GG d'ajuda mútua per una pèrdua. Va plegar prop de 400 persones en el recorregut entre Escaldes, Engordany i Andorra la Vella, tot i que s'havien distribuït gairebé 500 dorsals. La cita va registrar una elevada participació en aquesta nova edició de l'esdeveniment solidari. També ahir finalitzava els Jocs Esportius de la Gent Gran d'Andorra. Van aplegar prop de 300 participants al llarg del cap de setmana, on les parròquies anfitriones, la Massana i Ordino, van acollir la gran part de les proves esportives que van disputar la Gent Gran d'Andorra. Flash.

0: escolteu a Flash FM. Molt bon dia.
1: Que no t'expliquin drames. Vine al Flash Matí.
0: Ara mateix les 9:34 d'aquest dilluns. Això continua.

0: artista. Som al Flash Matí, bon dia a tothom. Gemma Manzanero, què tal?
1: Molt bon dia, Héctor Ortega, com estàs?
0: Hola, Jan Ponsa.
2: Hola, Marc. Hola. Sí, bon dia.
0: Avui el Jan està molt graciós. No,
2: és que he dormit molt poc, és dilluns.
0: Ja.
2: Estem per lo que estem.
0: Tornem-hi. Hola, Jan Ponsa, què tal?
2: Hola, què tal, Héctor? Hola, Jan.
1: Espero que amb les teves nòvies no t'equivoquis de nom, eh?
2: Bueno, passa, per sort, no passa.
0: Plural, eh? Plural. Aviam, 9 i 37 minuts gairebé d'aquest dilluns. Anem a repassar el WhatsApp perquè avui us regalem també entrades per Sonar 2026. Vinga, va. Bravo, bravo. Jan, aplaudeix. Bravo. Bé.
2: Aplaudiments a Bombatí.
0: Setmana Sonar. Al llarg de la setmana cada dia sortegem entrades perquè aneu a l'edició d'enguany del Sonar a Fira Gran Via, a l'Hospitalet del Llobregat. Del 18 al 20 de juny és el festival. Nosaltres us hi convidem un dels dies. Avui comencem per les entrades per dijous 18.
1: Sí.
0: D'acord? Amb uns mitjons de regal.
1: Ara, aquí et vull veure, els mitjonets.
0: Marxandatge del Sonar.
1: Vinga, va, si voleu participar, envieu un WhatsApp al 628-06-0513 i digueu-nos amb quin famós o famosa aniríeu al Sonar.
0: Pot estar viu o mort, eh?
3: Bon dia, flasheros.
0: Què tal?
3: Soc l'avi de Mataró.
0: Hola.
3: Jo aniria al Sonar amb Mario Vaquerizo.
0: Mario Vaquerizo.
3: Em sembla el més bojo.
1: Les bojos.
3: Bon dia, moltes gràcies. Anem al Sonar.
0: Vámonos al Sonar. El més bojo, eh? Totalment, sens dubte. Amb qui aniries tu, Jan, al Sonar? Aviam, amb quin famós, famosa?
2: Ostres, al Sonar. Jo crec que amb tu, Héctor.
0: No, home, no, tio, però una persona famosa.
2: Ja t'ho dic.
0: No té ganes de contestar el Jara.
1: Aneu junts al Sonar.
4: Bon dia, guapos, flasheros.
0: Eo.
4: Pues jo al Sonar... aniria amb la Batguial.
0: La Batguial?
4: Aniria amb la Batguial.
0: Molt bé.
4: Vinga, aviam si vaig aquest any. Vinga, passeu per l'ombra.
0: Gràcies.
1: Home, és un consell de iaio, això,
0: és veritat.
1: Eh?
2: Ostres, Déu-n'hi-do. Sí, sí.
0: Tota la raó del món, eh?
5: Envia'ns una nota de veu al 628-06-0513.
0: Vinga, va, entrades per Sonar 2026. Aviam, hola.
6: Hola, Flas. Vinga, a veure si m'alegreu el dilluns.
0: Aviam.
6: Jo m'aniria de festa al Sonar, sense pensar-m'ho, el DJ Pastis, perquè jo crec que a més es portaria el DJ Sisu i el Wenry, que són un pack. I ja, si a sobre se suma la Batgial, és que no la puc treure del meu llistat.
0: Pues
6: seria espectacular, però el primer, DJ Pastis, 100%, o sea, vaya noche.
1: Molt bé.
0: Molt bona, molt bona. Digueu la vostra, entrades per Sonar 2026. Aviam, Jan, com es presenta aquest dilluns?
2: Uf, no sé si tan animat com aquest festival, la veritat. Bueno, de moment matí, força tranquil·la bona part de Catalunya, sol a bona part de les comarques, i a la tarda tornem a tenir núvols a punts del Pirineu que deixaran ruixats, sobretot a punts d'això, del Pirineu i del nord de la Catalunya central. També podríem tenir algunes tempestes una miqueta més intenses, sobretot al Pirineu de Girona, en un dia, doncs, on les temperatures màximes pujaran un pèl. I en principi doncs, tindrem doncs, això, un dia molt típic de juny. Eh? Els propers dies les temperatures baixaran.
0: Vale. Ens ho apuntem. Ara mateix com estan aquestes temperatures? Què marquen els termòmetres?
2: Doncs mira, anem a Miami Platja, concretament al Baix Camp, amb 23 graus, a Organyana, a l'Urgell, 17 graus, a Sant Martí Sarroca, a l'Alt Penedès, 22 graus, i al Pont de Suert, que no el Pont de Sec, 14 graus.
0: Molt bé, sec. Gràcies, Jan. Fins demà, va.
2: Vinga, fins demà.
0: Que vedo, nueva línia, al Golpito.

ser. Aquest és el Rusowski, un tio molt raro. Molt raro, molt person, però que sap fer temazos, eh? I aquest Rusowski Malibu és un clar exemple. L'escolteu al Flash Matí d'aquest dilluns 8 de juny del 26. 3:15 ara mateix de 10. I això continua. Més ritme per vosaltres. Mora, Zetangana, Zona Droga. Bon dia.

0: Flaix Matí. De 6 a 11. A Flaix FM.
1: Cultura Jove us ofereix
2: Òrbita Flaix.
3: Si tens entre 18 i 30 anys, això t'interessa. Et recordem que Cultura Jove és la plataforma per gaudir de la cultura amb preus especials durant tot l'any. A Barcelona, el 12 de juny, al Palau de la Música hi actuen Sabrina Gàrdez i Bernardo Rambeut. I si t'agrada la música clàssica, recorda que els dies 12 i 13 de juny a l'Auditori hi podràs veure l'Ocell de Foc d'Stravinsky i l'Infant de Ravel, sota la direcció de Ludovic Morlot. I al Teatre Lliure, fins al 21 de juny, encara hi pots veure Contra Antígona. A Vilanova i la Geltrú, els dies 12 i 13 de juny, hi trobareu Nanoteatre, teatre de mínims en llocs inesperats. A Alcover, al Convent de les Arts, el 15 de juny s'hi celebra la nit de lírica dels Amics de la Música de Valls. Això sí, recorda que per beneficiar-te dels preus especials cal que tinguis entre 18 i 30 anys. Ho trobaràs tot a culturajove.cat. Entra, registra't i gaudeix de la cultura.
1: Cultura Jove, un programa de la Generalitat de Catalunya per apropar la cultura als joves.
4: T'ha entrat en neguit de pensar que la casa està sola?
5: No, m'ha entrat això.
6: La superseguretat de Movistar Prosegur Alarmes dona supertranquil·litat, perquè et protegeix fins i tot quan ets dins de casa. Truca al 900-351-351. Ara, càmera gratis. Movistar Prosegur Alarmes. Tecnologia per protegir millor.
7: Perdoni, podria baixar l'aire condicionat? És que estic pensant en la refrescada dels 15 milions del cupon extra de verano de la 11 i m'estic quedant glaçada.
8: Aquest estiu, alleuja't amb la refrescada del cupon extra de verano de la 11. Ja està a la venda el cupon extra de verano de la 11. El 15 d'agost, un premi de 15 milions i 10 premis d'un milió.
9: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
10: Escolta, saps què ha fet la Pilar?
9: Què?
10: Doncs s'ha endut un cotxe sense pagar.
9: Sense pagar?
10: Bé, ara no. El començarà a pagar després.
9: Ah! Fem parlar. I ara, més. Gaudeix de l'estiu amb el teu nou Citroën amb fins a 8 anys de garantia i paga després de les vacances.
11: Citroën.
9: Consulta citroen.es.
12: Aquest estiu, Sardenya vol veure't. Vine amb Grimaldi Lines i el teu cotxe. 20% de descompte en el teu bitllet de vaixell, més un 5% per ser de Grimaldi Club.
13: Hi ha dies bons i dies amb Brownie. Perquè quan tastes Mr. Brownie, tot canvia. Més gust, més somriures i més bon rotllo. Pura xocolata belga, textura brutal i aquell sabor com si acabés de sortir del forn. Mr. Brownie. Good feelings a cada mossegada.
0: Andorra. Flaix FM 93.8. Vols una

0: minuts la tens activada al teu mòbil. A punt per utilitzar-la al moment i on vulguis. Sense plàstic, més ràpid impossible. Nova targeta virtual. Demà hi ha banc, esclar.
1: Amants del motor, del rugit de les motos, de l'adrenalina sobre dues rodes. Aquest divendres arriba la Supertest Section del Campionat del Món de Trial GP d'Andorra.
2: A la plaça de la Germandat de Sant Julià de Lòria, els millors pilots del món s'enfrontaran a obstacles impossibles i al cronòmetre. De 6:15 a 7:15 de la tarda, viu en directe la prova classificatòria més espectacular del Mundial de Trial d'Andorra. Salts, equilibri, tècnica i màxima emoció.
1: I després podràs fotografiar-te amb els millors trialers del món i emportar-te un pòster signat per ells. Supertest Section del Gran Premi de Trial d'Andorra, aquest divendres a Sant Julià de Lòria. Flaix Andorra, emissores oficials.
3: Recordes aquesta emoció? Del 9 al 12 de juliol torna la Copa del Món de BTT a Palarinsal. Els millors riders del món arriben a Andorra amb cross country, short track i descens. Adrenalina, espectacle i activitats per a tota la família. Reserva la teva entrada a palarinsalworldcup.com. Entrada gratuïta amb el forfet de temporada de Gran Valira Resorts. Copa del Món de BTT a Palarinsal. Això no s'explica. Es viu.
4: Ara és el moment d'escoltar el teu anunci. Fes-ho possible i anuncia't al grup Flaix. Contacta'ns al 86 22 88. 86 22 88. Dóna't a conèixer a Andorra o a Catalunya. Departament comercial del grup Flaix Andorra. Et volem conèixer.
5: Estàs escoltant el Flaix Matí, de 6 a 11, a Flaix FM.

El flash matí d'aquest dilluns, 8 de juny del 26. Vinga, bonita, bonito. Pràcticament les 10 i per arribar-hi una altra col·laboració de luxe, una cançó que està funcionant

0: Flash FM. Flash informatiu.
1: Bon dia, són les 10. Avui ja comencen les primeres restriccions de mobilitat per la visita del Papa Lleó 14 a Catalunya. L'Ajuntament de Barcelona ha demanat a la ciutadania que planifiqui els desplaçaments amb antelació i faci ús del transport públic. L'Ajuntament preveu que les afectacions a la mobilitat siguin importants en alguns llocs dels districtes de Ciutat Vella, Eixample i Sants Montjuïc, punts neuràlgics de la visita papal. D'altra banda, Rodalies recupera de manera progressiva a partir d'avui el servei habitual al Garraf. Un cop finalitzades les obres de millora de la infraestructura entre les estacions de Sitges i Garraf. Concretament, es restableixen de forma gradual els serveis habituals de la línia R2 Sud, la circulació dels serveis regionals i el servei ferroviari de la línia R15. I un home ha mort a la zona franca de Barcelona aquest diumenge a la nit en un tiroteig. Ara els Mossos d'Esquadra mantenen la zona vigilada amb presència policial i també investiguen la mort violenta que ha estat al mateix carrer on fa 3 setmanes va morir un altre home per diversos trets de bala. Els esports. Florentino Pérez s'ha imposat a Enrique Riquelme i serà president del Real Madrid fins al 2030. L'empresari ha aconseguit un 62% dels vots al club i ara obre la porta a la imminent arribada de Mourinho i també aplana el camí per activar el referèndum de la venda del 5% del Real Madrid. I en bàsquet, 3 anys després, el Joventut torna a unes semifinals de la Lliga ACB, on es veuran les cares amb el València després de la seva victòria contra el Baskonia.
0: Aquest és el número 1 de l'emissora que mana.
2: Flash.
0: Flash FM.
3: La que manda.

0: És el Jay Wheeler com a número 1 de la setmana a Flash FM, el líder del calibre 45 amb aquesta cançó de Lejitos. 10 i 4 minuts ara mateix del dilluns. Gemma Manzanero, bon dia.
1: Molt bon dia, Héctor Ortega.
0: El que no queda lluny ni de bon tros és la sala d'activitat, les proves de les PAU 2026. Wow.
1: Ànims a tothom, va, que això ja ho tenim fet.
0: Sí, senyora, el que tenim preparat també, evidentment, són les festes de després, les post-CELE, les preuniversitàries de Flash FM.
1: També, també.
0: La primera d'elles serà el mateix dijous, tan bon punt s'acabin els exàmens, aquella sí. mateixa nit.
1: Sí.
0: Aneu al Bidisco, a Molins de Rei, festa més 16 a la discoteca de referència del Baix Llobregat, de la província de Barcelona, Molins de Rei, dijous nit, el Bidisco, amb qui us parla l'Héctor Ortega,
1: Molt bé, fantàstic.
0: Hi haurà samarretes, hi haurà un festival que t'hi cagues, molts globus.
1: No ho dubto.
0: La festa més 16, a la qual, doncs, podreu anar, si voleu, gaudir de l'experiència d'acabar els exàmens por todo lo alto, de veritat.
1: Molt bé.
0: De veritat. Nova hora en marxa, Gemma, tenim titular, va.
1: Home, tota aquella gent que li agradi a l'anime...
0: L'anime.
1: Que sabíeu que sou molt més resistents a l'estrès...
0: Què vol dir això?
1: Mira, us ho explico perquè
0: Exacte.
1: Ho entengueu, vale? Hi ha una psicòloga que va observar que les persones que van créixer mirant anime gestionen molt millor l'estrès i els reptes. I això té molts motius, d'acord? Perquè generalment les històries dels animes... Bueno, he de dir que n'hi ha un anime en específic que és la més resistent a l'estrès, que és Naruto.
0: Naruto, eh?
1: Naruto és la reina, eh? És teràpia pura i dura.
0: Que bèstia.
1: I és que els nens, sobretot a l'anime, t'ensenya a superar els reptes, coses que molts contes infantils, doncs, són molt més senzills, yeah. posen tot en, saps, en safata.
0: Que no són Mr. Wonderful, eh?
1: Exacte. Integren les ombres en comptes d'apartar-les, sinó yeah. que aprens a conviure amb elles, com tractar-les, com gestionar-les. Hi ha moltes més coses. Els contes d'hades, doncs, de fades, perdó, l'èxit és gratuït. O sigui, ve molt fàcil l'èxit. En canvi, a Naruto,
0: sí.
1: el talent és el que ho fa, la constància, l'esforç, el treball
0: yeah.
1: i moltes més coses, d'acord? Que aquests animes, doncs, t'ensenyen molts més valors que potser els contes infantils.
0: Tu miraves anime?
1: Saps? No, tio, ho he intentat,
0: no.
1: però és que no m'agrada.
0: Inuyasha, mirava jo. El detectiu no. Conan bueno, entraria escolta, com a anime, no.
1: Clar, si compten els Pokémon i la Sakura
0: i el
1: Doraemon. És anime, tio.
0: Sí, aviam, no seria el mateix tipus d'anime que Naruto, però... Ah, bueno.
1: O One Piece, i aquestes coses.
0: Ai, sí, ara mateix molts estaré dient jo.
1: Clar. Haguessis hagut de posar alguna cançoneta d'aquestes, tio.
0: Ah, no tinc cap a mà, tio.
1: Ai, quina llàstima, perquè mira que estan guapes, eh?
0: Saps quina tinc a mà?
1: Quina?
0: El Jamaican Bam Bam.
1: Vinga,
0: et serveix o no?
1: Fot-li.
0: Et serveix o no? Ugel, el Flash Matí, nova hora en marxa, molt bon dilluns, vinga.
1: Bon dia.

Es diu Baby Hello, Rau Alejandro i el Bizarrap, que ens té aquí nerviosos, impacients, perquè no sabem ben bé quan publicarà la Music Sessions número 42, que se suposa que l'ha de fer amb el Mike Towers. Estem a l'espera. Biza, cuando quieras, quan tu vulguis, tio. De moment, Baby Hello, Biza i Rau Alejandro, al Flash Matí d'aquest dilluns. Engeguem així aquesta nova setmana, ja sabeu, de 6 a 11 cada dia. Aquí amb vosaltres repartint el bo i millor del ritme K-pop Demon Hunters. No faltarà, evidentment, Golden. I

0: matí, de 6 a 11, a Flash FM.
1: Del 18 al 20 de juny torna Sonar, més gran, més intens i estrenant nova etapa a Fira Gran Via. Per primera vegada, el dia i la nit es troben al mateix recinte. Un únic espai, un sol tiquet per dia i 6 escenaris, 3 a l'aire lliure i 3 de coberts. Amb The Prodigy, Store de Speedy J, Kelis, Skepta, Charlotte Devite, Amelie Lenz i molts més. Sonar 2026, del 18 al 20 de juny a Fira Gran Via. Flash FM, emissora oficial.
2: Ep, et prepares per l'espau? Estàs passant nervis? És normal, però pensa que t'han preparat molt bé durant anys. Cuida't, organitza bé els últims repassos, reserva moments per desconnectar i arriba als exàmens amb el cap clar. Confia en tu, ho has fet molt bé i ara toca demostrar el que saps. Molta sort i recorda, fes l'espau amb Pau, Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
3: Viatjar a les Balears a l'estiu mola, però viatjar-hi amb Transmet mola més perquè et donem descomptes com xurros. Aconsegueix un 30% i un 5% extra si ets membre del Club My Transmet.
4: Soy Juan Magán y junto a Oreo te traigo El Ritual, mi nuevo hit del verano.

0: Jo tinc al cap tota l'estona això.
1: La superseguretat de Movistar per assegurar alarmes dona supertranquil·litat. L'única amb doble garantia per assegurança antirobatori i antiocupació. Truca al 900-351-351. Ara, càmera gratis. Movistar per assegurar alarmes. Tecnologia per protegir millor.
2: Hola.
3: Hola.
4: Has pensat que una ola pot explicar quin és el nostre tarannà? És una ola de milers d'anys de trobades. Dels grecs als romans, del modernisme al surrealisme. Una ola a tothom. Una ola a la pau i a tot allò que ens uneix. Catalunya és un poble de trobades. Hola, món. Hola, Papa Lleó 14. Benvinguts a Catalunya. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
5: Aquest estiu, Sardenya vol veure't. Vine amb Grimaldi Lines i el teu cotxe. 20% de descompte en el teu bitllet de vaixell, més un 5% per ser de Grimaldi Club.
6: Andorra. Flash FM 93.8.
7: Aquest 13 i 14 de juny, Encamp torna a ser l'epicentre de l'activitat econòmica i social amb la cinquena edició de l'Enfira't. Descobreix més de 60 expositors, activitats per a tota la família, gastronomia, comerç, serveis i moltes sorpreses. Enguany, com a novetat, una nova zona dedicada al món de les autocaravanes. Vine a passejar, conèixer, compartir i donar suport al teixit empresarial i associatiu de la parròquia. Enfira't 2026, el Prat Gran de l'Areny d'en Camp. T'hi esperem.
8: La CAS comença en tu i forma part de tothom. En el nostre dia a dia, en la nostra salut, en la nostra feina i en el nostre futur. És tot el que fem possible, juntament, com a persones, com a comunitat i com a país. Fes sentir la teva veu i participa el 17 de juny escollint qui et representarà al Consell d'Administració. Si no pots aquell dia, no et preocupis. Avança el teu vot a la CAS o a la teva parròquia. Informa't a la nostra web i xarxes socials i vota. La CAS. Cosa de tothom.
9: Ser inconformista és atrevir-se a pensar. És no seguir sempre el camí marcat. Fer-se preguntes, buscar noves idees, mirar més lluny. Perquè les persones que canvien les coses són les que s'atreveixen a fer-ho d'una altra manera. Ser inconformista no és anar contra tot. És tenir l'actitud de voler anar més enllà. Universitat d'Andorra. Actitud inconformista. Futur prometedor. Inscripcions obertes a uda.ad.
10: Fer el canvi de router amb Andorra Telecom és molt més fàcil del que t'imagines. Si encara tens el router antic, demana el nou model online o trucant al 115 i te'l portem a casa gratis. Amb el nou router gaudiràs de més velocitat, millor cobertura i un wifi més estable. No esperis més i demana l'ara a andorratelecom.ad.
6: El que vols escoltar sona a Flash FM.
11: Estàs escoltant el Flash Matí, de 6 a 11, a Flash FM.

La batxateta del rigor per engegar els motors d'aquest dilluns. 8 de juny, ara mateix, eh? Les 10:24 minuts. Anem a fer sonar la Shakira amb Burna Boy, la cançó del Mundial. Oe, oe, a Flash FM.

0: d'aquest dilluns 8 de juny. Gemma Manzanero, bon dia.
1: Molt bon dia, Héctor Ortega.
0: Aviam, avui regalem entrades per Sonar 2026. Vinga, i... L'edició d'enguany del Sonar, del 18 al 20 de juny, a Fira Gran Via, a l'Hospitalet de Llobregat, amb un cartell tremendo, de Prodigy, Kellys, Skepta, Charlotte Devitt, Amelie Lenz i molts més artistes. Avui tenim entrada doble, més uns mitjonets del Sonar, eh?
1: Molt bé.
0: Una mica de marxandatge. Què heu de fer, va?
1: Vinga, va, enviar un WhatsApp al 628-06-0513 i dir-nos amb quin famós o famosa aniríeu al Sonar.
0: Repassem algun missatge, hola.
2: Molt bon dia, Pla, Skepta, coneixeros, com esteu?
0: Molt bé,
2: vinga, va, que ja som dilluns. Ànims per aquest nou començament de setmana.
1: Gràcies.
2: Doncs jo m'aniria al Sonar amb el gran Íñigo Blable i seria una experiència segur que irrepetible.
1: Com?
2: M'aniria amb el senyor Salvador Dalí.
0: Amb el Dalí.
2: Això sí que seria, va, en un festival irrepetible, inigualable, sí, sí, ja dic, sí. Increïble.
0: Una miqueta random,
2: Això sí que seria surrealista poder anar a la festa amb en Salvador Dalí. Que gran, m'encantaria.
0: Molt bé, doncs gràcies pel missatge. Jo crec que amb ell també li volaria anar amb tu, eh?
1: Oi, tant. Sí, sí,
0: surrealismo,
1: sí.
0: Surrealismo. Hola!
3: Hola, Flaxero!
4: Pues mira, jo iria al festival Sonar con... Amador Ribas.
0: Amador Ribas!
4: Ai, mi cuqui! Tiene que ser
0: merengue, merengue.
4: Lo más, ir con él.
0: La veritat que sí, eh? Aviam, digueu la vostra, amb qui voleu anar al Sonar? Bueno, amb quin famós aniríeu? Viu o mort, eh? Al final,
1: sí,
0: això...
1: és igual.
5: Exacte. Envia'ns un WhatsApp al 628-06-0513.
0: Encara teniu uns 30 minuts per participar. Avui regalem les primeres entrades per Sonar i ho estarem fent això així al llarg de la setmana, vale?

Una proposta 100% d'estiu. Ja ho demostra en aquestes onades i aquestes gavines i aquesta cançó en complet, eh? Coco, Marc Curs, aquesta sonarà a qualsevol de les quatre festes wrap-up, evidentment, eh? Les festes post-exàmens de Flash FM començaran dijous, perquè dijous és l'últim dia de la CLE, i quan acabi la CLE, aquella mateixa nit, aquest dijous, ja sortiu de festa, ja està, ja. A celebrar l'arribada del bon temps i l'arribada de l'estiu. Amb les wrap-up encara queden les últimes entrades per les festes més bèsties de Flash FM. Entra a flashfm.cat i festa amb una d'aquestes entrades, vale? N'hi ha quatre festes, doncs una per província, pots aconseguir una d'aquestes entrades. I encara ets a temps per treure't una pasta també. Infojobs busca provadors de festes de Flash FM. La feina és sortir de festa amb nosaltres i guanyar diners a canvi, és a dir, feina remunerada, eh? Entreu a infojobs.net, des de la web o l'app, busqueu Flash FM separat i allà us podeu inscriure a l'oferta de provador de festes. Si ets la persona seleccionada, t'emportes 1.000 pavos. Tot plegat amb Infojobs. La teva primera feina és aquí. Les 10 i 40 minuts. Bon dia a tothom. Som al Flash Matí. Sona Sopa de Cabra, Suimon DJ. Amb el Camins, Somnis i Promeses. Tothom amunt.

0: Es diu More Than Friends, Ina i Daddy Yankee. El flash matí de Flash FM d'aquest dilluns. Bon dia a tothom, 11:45 ara mateix. I evidentment cada dia fem quilòmetres, molts quilòmetres, per anar a la feina, per portar els nens a l'escola o per escapar-nos al cap de setmana. I cada quilòmetre també consumeix energia. Aquesta Setmana Europea de l'Energia Sostenible, la Generalitat de Catalunya et convida a mirar la mobilitat d'una altra manera. El vehicle elèctric ajuda a reduir el cost per quilòmetre, a disminuir emissions i a aprofitar les zones en què l'electricitat és més econòmica. Compara opcions amb la calculadora de vehicles de l'Institut Català de l'Energia. Passa a l'acció, canviem l'energia. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
1: M'agrada el Flash Matí.
2: Flash Matí, de 6 a 11. A Flash FM.
3: Dolor? Aquesta vegada no t'impedirà continuar fent el que et ve de gust, perquè estem al teu costat per alleujar el dolor ràpidament. Neix el nou Fisiocrem Gel Forte, perquè res t'impedeixi gaudir del que realment vols. Amb Fisiocrem Gel Forte, tu ets més fort que el dolor. Per a dolors aguts musculars i articulars, a partir de 12 anys, compleix amb la normativa vigent en matèria de productes sanitaris. Vegeu un efecte secundari i contraindicacions al web de Fisiocrem.
4: Hi ha dies bons i dies amb Brownie. Perquè quan tastes Mr. Brownie, tot canvia. Més gust, més somriures i més bon rotllo. Pura xocolata belga, textura brutal i aquell sabor com si acabés de sortir del forn. Mr. Brownie. Good feelings a cada mossegada.
5: El dia en què guanyes la lliga de bàsquet del barri, que quedes com el millor jugador del partit, que has fet l'últim triple i et feliciten la família, els amics, el rival, no pots estar més content. Jugues al triplex de la 11 i t'imagines que et toquen 150 euros? Aquest dia de l'1 al 10 és un dia 11. Amb les alegries que et dona triplex de la 11, converteix un dia de 10 en un dia 11.
6: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
7: Viatjar a les Balears a l'estiu mola, però viatjar-hi amb Transmet mola més perquè et donem descomptes com xurros. Aconsegueix un 30% i un 5% extra si ets membre del Club My Transmet.
8: Vas imposable, retencions, percentatges... Si no saps per on començar la declaració de la renda, comença per l'Agència Tributària de Catalunya. T'ajudem a fer-la per telèfon a partir del 6 de maig o presencialment a partir de l'1 de juny. Demana cita prèvia a atc.gencat.cat, a l'app de l'ATC o al 901-2233-44. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
9: Aquest estiu arriba la 8a edició del Share Festival amb els artistes més forts del moment. Mike Towers, Omar Cursi de la Fuente, a més de la Rose, RVFV i en Bloc i molts més. El 24 i 25 de juliol, al Parc del Fòrum de Barcelona, Share Festival, el festival de música urbana pels joves de Barcelona, el cartell més potent.

0: Montbuit.
1: Aquest estiu hi ha moments que no s'improvisen. Sabors que sorprenen, música que et fa sentir. L'emoció de viure cada instant al màxim. Gastronomia, espectacles, concerts, casino i les millors experiències en un sol lloc. Aquest estiu viu-lo a Únic. Únic, un estiu per recordar.
2: El diumenge 21 de juny torna l'Andorra Morabanc Clàssica, la cursa ciclista professional creada al país i amb recorregut íntegre dins del nostre territori.
3: 125 quilòmetres travessant les 7 parròquies i amb un desnivell positiu acumulat de 3.780 metres que hauran de superar els 20 equips ciclistes professionals que ens visitaran conjuntament amb la selecció nacional andorrana.
2: Festiva l'Andorra Morabanc Clàssica, el diumenge 21 de juny, en punt de sortida des de la plaça del poble d'Andorra la Vella a partir de les 10 del matí. Podràs veure de prop els ídols del ciclisme amb presentació i control de signatures i l'arribada al coll de la Botella de Pal a partir de les 3 de la tarda. I enguany, novetats, amb cronoescalada i gimcana per als més petits. Tots els detalls a andorramorabancclàssica.com.
4: Organitzat per DSL Esports.
5: Amb el patrocini d'Andorra Turisme, Morabanc i els comuns d'Andorra la Vella i la Massana.
6: Viu la muntanya amb més adrenalina que mai. Pic Negre trobaràs el millor lloguer de bicicletes amb descens, e-bikes, enduro, carretera i e-road, amb marques de referència mundial com Santa Cruz, Cervelo, Cannondale, Focus i MMR.
7: Descobreix les experiències Pic Negre, amb excursions guiades amb e-bike, vies ferrades, ideals per gaudir d'Andorra en parella, amb amics o en família.
6: Equipa't a les nostres botigues amb material de muntanya i marques top com Fox, Oakley, Salomon o Merrell.
7: Reserva ara a picnegre.com i fes que aquest estiu sigui inoblidable.
6: Grup Pic Negre Xusqui. Aquí comença la teva aventura.
8: Escoltes Flash FM Andorra al 93.8. Flash! Estàs escoltant el Flash Matí de 6 a 11 a Flash FM.

0: Quevedo. Un parell d'artistes que no ho sabien, però realment són molt col·legues, eh? El Quevedo, de fet, va estar explicant coses sobre la seva relació.
1: Flash. Estàs escoltant el Flash Matí, de 6 a 11, a Flash FM.
0: Relació de col·legues, eh? Que ningú mal pensi. Recta final del Flash Matí d'aquest dilluns, ara amb la nova d'Eugel, amb Imael, Angel i Ultranate, això es diu Moving to the Sun.

0: Es diu Chica 305, una cançó que li està funcionant de meravella al productor Jun Summit, en aquest cas també acompanyat del Fercho a la veu. I sona, evidentment, el Flash Matí de Flash FM. Molt bon dia a tothom, Gemma
1: bon Manzanero. Bon dia, què passa, Héctor Ortega?
0: Tanquem l'edició d'aquest dilluns 8 de juny. Amb una dada curiosa perquè li digueu al vostre veí quan us el trobeu a l'ascensor, d'acord?
1: Vale.
0: I és que el primer videojoc que es va crear com a tal va ser un fracàs absolut, eh? Va ser el 1971 Computer Space, que diuen que va ser un desastre perquè tenia unes instruccions molt complexes i tal, ningú entenia com es jugava.
1: Yeah.
0: I el seu creador, el Nolan Bushnell, l'any següent va fundar Atari, segurament conegueu la marca Atari,
1: home.
0: I va llançar el Pong, aquell joc en què només hi havia una regla, que era no deixis caure la pilota. Eh?
1: Exacte, m'encanta aquell joc.
0: I es van haver de, doncs, de buscar altres maneres de fer-ho. Més senzilles, la primera massa complicat.
1: Mira on hem arribat, eh?
0: Imagina't. Amb aquesta dada tanquem el Flash Matí d'avui. Hem regalat moltes coses, atents al telèfon. Hem regalat un parell d'entrades dobles per Sonar 2026, una edició que comença la propera setmana. Demà tindrem més entrades. Si heu participat, no us preocupeu, que demà tornarem a repartir entrades pel Sonar.
1: I tant.
0: Samarretes, música, notícies i de tot. Per tant, fins demà a les 6 del matí. Gemma Manzanero.
1: Adéu, Héctor Ortega. Adéu, adéu.
2: Flash FM. Són les 11.

0: This is Flash FM.
1: I aquest aquí era Farruko amb el seu Ja pa què, cançó amb la que inaugurem nova setmana i nova hora. Què tal, com esteu? Benvinguts i benvingudes a Flash FM. Ja són les 11 i 3 minuts d'aquest matí de dilluns 8 de juny. Som-hi, arrenquem!
2: Flash!
3: En directe a Flash FM, Clàudia...
1: Bon rotllo, el que ens portava, igual que Quevedo.

El 2020, després d'un any dur de la Covid, Anuel AA ens portava aquesta aquí que es diu El Manual, una cançó d'aquestes divertides que ens acabava d'alegrar aquell estiu que tenia aquell primer toc de llibertat. Es diu El Manual i ens anem amb un

0: 8. Amants del motor, del rugit de les motos, de l'adrenalina sobre dues rodes. Aquest divendres arriba la Supertest Section del Campionat del Món de Trial GP d'Andorra.
1: A la plaça de la Germandat de Sant Julià de Lòria, els millors pilots del món s'enfonsen.

0: equilibri, tècnica i màxima emoció.
1: I després podràs fotografiar-te amb els millors trialers del món i emportar-te un pòster signat per ells. Super Test Section del Gran Premi de Trial d'Andorra aquest divendres a Sant Julià de Lòria. Flaix Andorra, emissores oficials.
2: Un cotxe pel cap de setmana? O prefereixes llogar-lo per uns quants dies o mesos? Ah, que el vols per l'empresa i necessites fer un renting? A Planxisteria Delfín et donem resposta.
3: Disposem de vehicles nous per llogar amb les millors condicions i opcions tant per empreses com per particulars. A Encamp, Planxisteria Delfín.
2: Amb més de 30 anys d'experiència en planxa, pintura i serveis de grua. Som a la sortida d'Encamp, a l'avinguda Torrent Pregó. També ens pots trucar al 83 40 40. 83 40 40. Lloga a Planxisteria Delfín.
4: Buf, una altra vegada a les 6 del matí. No ho suporto.
5: No cal que t'aixequis a les 6 del matí. Posa't el despertador a les 6 de la tarda, l'hora de l'Enoteca.
6: A partir de les 6 de la tarda, l'Enoteca d'Escaldes Engordany s'activa per oferir-te un afterwork únic. Vi, cervesa i tapes en bona companyia. Som el teu punt de trobada per gaudir amb els amics, amb els companys de feina o amb qui tu vulguis, perquè el teu dia es mereix un brindis.
7: Desperta't, però fes-ho a les 6 de la tarda. L'Enoteca. Som al carrer del Pernal 4, a Escaldes Engordany, just al costat del pavelló del Prat Gran.

0: Aquest aquí és el bon rotllo que ens porta Quevedo junt amb Elvis Crespo. La graciosa. Toma ya. La graciosa fent referència, doncs mira, a l'illa que es troba...
1: Aquí?
0: A l'arxipèlag de Gran Canària està fet. Una illeta molt petitona, de 8 quilòmetres de llargada. Així com a dada, curiosa. Per cert, per aquí tenim a la Tini i a Ulises Bueno que ens expliquen una història d'amor prohibit de dos amants que s'estimen molt. Mira, dos amantes.
2: Esto dice así.

Lo que tú eres es una obra de arte, mare meva, el Capó i el Manuel Turizo. Aquests aquí són uns romàntics, amb aquesta que ens portaven el 2024. Per cert, ens anem amb una altra cançó que acaba d'entrar aquí a Flash FM. Malajai. Because everybody here is so sick. Say my name.

pujaràs més fins que arribi l'hivern. No sé prou bé com tornaràs, si Barcelona t'haurà contaminat o no. Però jo t'espero com si res, al mateix lloc de cada any.

El bailoteo que ens portaven els tiets i bailoteo que podreu fer aquest cap de setmana, mira, a diversos establiments, perquè farem la festa wrap-up de Flash FM. El dia 11 a Vidisco Molins de Rei, el dia 12 a Vilova a Lleida i també el mateix dia 12 a la Cage de Salou. Diferents establiments on tindrem una festassa muntada de la mà de Mira d'Electro Ortega i del Sergi Domènech amb les festes wrap-up.

La Shakira ho té ben clar, se passa rico soltera. Ella, mira, sense xicot o xicota, eh? Ella, passa-lo bé. Sense compromís. Ens quedem per aquí amb Bizarrap a producció i Daddy Yankee a la veu amb la sessió número 0.

àlbum Donde Quiero Estar, que on s'incluïa aquesta cançó junt amb altres tan èpiques com, per exemple, mira, jo què sé, Vista al mar, Ahora que, Yankee, Playa de l'Inglés, bueno, exitazos que ja coneixeu. Ens quedem per aquí amb J.C. Reyes, amb aquest Loquita, amb els últims minuts de l'hora de les 11 del matí, recta final.

0: This is Flash FM.
1: I aquest d'aquí era Jay Wheeler amb el seu De Lejitos cançó, amb la que inaugurem nova hora avui dilluns, inici de setmana, que es nota. Jo personalment, per exemple, mira, estic cansada, però ja sabeu que la música és que, mira, m'aixeca de cop.
2: Flash. En directe a Flash FM, Claudia Cifuentes.
1: Ei, que sí, que m'acaba de despertar, que no hi ha res millor que un temazo com aquest. Cano i Justin Quiles, d'Olvidarnos de Tot. Molt bon dia!

Roy Minor i Chris MJ. Amb aquesta d'aquí, un dels primers èxits que els hi va funcionar a la seva carrera es diu Gata Only. Ens arribava primer per TikTok i per altres xarxes i posteriorment, doncs mira, arribava aquí, a la ràdio. Ens quedem amb el Manuel Turizo amb un èxit més. Por un pendejo no se llora.

0: poder del ritme. Electrònica, avantguarda i tecnologia envaeixen la ciutat. I és aquí. Sonar 2026. Flash Matí. Interactua. Flash Urban. Tres oportunitats al dia, durant una setmana, per participar en el sorteig d'entrades pel Sonar 2026. The Prodigy. Store de Speedy J. Kellys. Skepta. Charlotte De Vite. Amelie Lenz. I molts més. Vols aconseguir entrades pel Sonar del 18 al 20 de juny? Doncs enganxa't al poder del ritme. De Flash F.
1: Andorra. Flash FM. 93.8.
2: Vols una targeta i la vols ja? Una targeta segura i ecològica. I sobretot sense comissions. Et presentem la nova targeta virtual de MyanBank. En només 3 minuts la tens activada al teu mòbil. A punt per utilitzar-la al moment i on vulguis. Sense plàstic. Més ràpid impossible. Nova targeta virtual. De MyanBank, esclar.
3: La CAS comença en tu i forma part de tothom. En el nostre dia a dia. En la nostra salut. En la nostra feina. I en el nostre futur. És tot el que fem possible, juntament, com a persones, com a comunitat i com a país. Fes sentir la teva veu i participa el 17 de juny escollint qui et representarà al Consell d'Administració. Si no pots aquell dia, no et preocupis, avança el teu vot a la CAS o a la teva parròquia. Informa't a la nostra web i xarxes socials i vota. La CAS. Cosa de tothom.
2: Fer el canvi de router amb Andorra Telecom és molt més fàcil del que t'imagines. Si encara tens el router antic, demana el nou model online o trucant al 115 i te'l portem a casa gratis. Amb el nou router gaudiràs de més velocitat, millor cobertura i un wifi més estable. No esperis més i demana'l ara a andorratelecom.ad.
4: Recordes aquesta emoció? Del 9 al 12 de juliol torna la Copa del Món de BTT a Palarinsal. Els millors riders del món arriben a Andorra amb cross country, short track i descens. Adrenalina, espectacle i activitats

Flash. Flash. Andorra, 93.8. Escaldes, Engordany. Sant Julià, Pas de la Casa. Canillo, Encamp, La Massana, Ordino. Flash FM arriba a tot arreu. Som únics. Flash.

Romeo Santos i Prince Royce amb una de les batxadrides més importants d'aquesta temporada, aquesta que es diu Dardos. I ens anem amb el Bad Bunny, que ens porta el seu ball inolvidable. Sabe que contigo iba a envejecer.

Cançó maca, eh? Cançó que sens dubte s'ha escrita des del cor. Afegir a De La Osa en aquesta col·labo amb Quevedo sens dubte va ser un encert total. Aquesta que es diu Still Loving. Et continuo estimant. Ens quedem per aquí amb Kid Voodoo i J.C. Reyes. Aquest aquí és un temazo majúscules. El seu Me Mateo.

La Carol G, ben il·lusionada, eh? És el teu amic o la teva amiga quan porta dues setmanes parlant amb algú. M'encanta. Aquesta aquí es diu Si antes te hubiera conocido i ens arribava feia dos estius enrere sent una de les cançons top dels mesos de més calor. I ens anem amb Omar Cut, que també ens porta una proposta estiuenca, aquesta vegada actual d'enguany. Es diu Coco.

Recuperem aquesta des de 2010, aquest dansa kuduro que aquí no ha ballat alguna vegada i que això sempre entra dintre d'una festa, una festa. Per cert, parlant de festes, us vinc a explicar algo important. I és que arriba el bon temps i aquesta setmana són les festes de wrap-up i si encara no tens les entrades, espavila, que encara queden les últimes per les festes més bèsties de Flash FM i la gent està arrasant. Entra a la nostra pàgina web flashfm.cat i aconsegueix la teva entrada. Que per cert és aquest cap de setmana, mira, el dia 11 a Vidisco Molins de Rei estarà l'Héctor Ortega repartint festa. També estarà a Vilova a Lleida el dia següent, el 12, al Sergi Domena. I també el dia 12 a la Cage a Héctor Ortega. Estaran repartits fent molta festa. A més, si assisteixes, encara et pots treure una bona pasta. InfoJobs busca provador de festes de Flash FM. Quina és la feina? Sortir de festa amb nosaltres, tan senzill com això. Entra ara a infojobs.net, des de la web o des de l'app, busca Flash FM per separat i inscriu-te a l'oferta de provador de festes. Tan senzill com això. I si t'escullen, doncs mira, t'emportes 1.000 euros per sortir i provar les nostres festes. InfoJobs i Flash FM... que volem que la teva primera feina sigui aquí. Recordem que és aquest cap de setmana, que no se us passi.

Venim de la Morocha, eh? Cançó que jo crec que no cal ni presentar. Aquesta se la sap tothom de pe a pa. Perquè és un dels exitosos que venim tenint de la temporada anterior. Ens quedem amb Ryan Castro i Capó, aquesta que es diu La Villa. La Villa.

0: I a la veu hi trobem el Farruko. Es diu Ja pa què, cançó per la que inaugurem nova hora. Què tal, com esteu? Benvinguts i benvingudes a Flash FM. És la 1:03 d'avui dilluns. Inici de setmana, que arrenquem calentets.
1: Flash. En directe a Flash FM, Clàudia Cifuentes.
0: Molt bé, i ara que ja posem nom a aquesta veu, continuem amb Hugel. Aquest aquí és el ritme de Jamaican, més conegut com a Bam Bam.

usted pensaste que tú

Aquest aquí és el remix de Relació, on hi havia uns quants aquí involucrats. Entre ells, la veu de la Rosalía, que sempre és un gustazo tenir-la aquí fent reggaeton, ja fa uns quants anys que no en fa, però en el moment en què sí que feia, bueno, era estrella. Estrella absoluta, per cert, parlant d'una altra. Ens quedem per aquí amb Bad Bunny. Aquesta aquí es diu EO. Bueno, aquesta quan l'escoltes, els primers segons ja, com que donen ganes de baixar fins al terra, no? Un perreito d'estos suciotes, així. Un bon dilluns, clar que sí.

0: Aquest estiu, el batec electrònic es diu Peruca. Andorra. Flash FM. 93.8.
1: No totes les assegurances són iguals. A AXA Andorra som únics, els únics del país que donem garanties franceses. Si vols saber per què això marca la diferència, entra a axa.ad o truca al 805-020.
2: Aquest 13 i 14 de juny en Camp torna a ser l'epicentre de l'activitat econòmica i social amb la 5a edició de l'Enfira't. Descobreix més de 60 expositors, activitats per a tota la família, gastronomia, comerç, serveis i moltes sorpreses. Enguany, com a novetat, una nova zona dedicada al món de les autocaravanes. Vine a passejar, conèixer, compartir i donar suport al teixit empresarial i associatiu de la parròquia. Enfira't 2026. El Prat Gran de l'Areny d'en Camp. T'hi esperem.
3: Per fi, aquest any no sentirem els veïns.
4: Ah, no? I com us ho heu fet?
3: Ben fàcil. Hem aïllat acústicament les parets de casa gràcies a Esparta Guix. Mira, i escolta.
4: Ui, sí! No sento res.
5: Ara ja ho saps. Si necessites aïllar casa teva o l'oficina de sorolls o del fred i la calor, contacta'ns. A Esparta Guix et farem un pressupost a mida. Truca'ns. 356-556. També fem tancaments i divisions, sostres, decoració en pladur. Millora casa teva o l'oficina amb Esparta Guix. 356-556.
6: Amants del motor, del rugit de les motos, de l'adrenalina sobre dues rodes. Aquest divendres arriba la Super Test Section del Campionat del Món de Trial GP d'Andorra.
7: A la plaça de la Germandat de Sant Julià de Lòria, els millors pilots del món s'enfronten.

0: equilibri, tècnica i màxima emoció.
1: I després podràs fotografiar-te amb els millors trialers del món i emportar-te un pòster signat per ells. Supertest Section del Gran Premi de Trial d'Andorra aquest divendres a Sant Julià de Lòria. Flash Andorra, emissores oficials.
2: Si una cançó és immortal, és un hit.

0: Ets autèntic, amb personalitat.
1: Original.
0: Inimitable. Perquè ningú com tu és capaç de fer el que fas.
1: De dir el que dius.
0: Tens criteri i passes d'imitacions.
2: Perquè saps escollir la música que t'agrada.
0: I quan balles, ho fas al teu rotllo. Per tot això i molt més, ets dels nostres. Flash FM.
3: La que manda.

0: Mira, aquest aquí és del Quevedo, super ben acompanyat d'Elvis Crespo, uns dels reis de diferents gèneres, entre ells com per exemple, pues mira, el merengue. En la graciosa
1: la vida és més sabrosa.
0: Clar que sí. A la graciosa, la illa, la vida és més sabrosa. Mira, saps què? M'ho crec. Ens quedem per aquí amb Dimitri Vegas, Like Mike. Ens porten temps de màquina, eh? Màquina time. Ens porten tralla, ens porten moviment, ens porten aquest cafè que necessitem aquest dilluns. Es diu Magna Time i és d'una mena de Remember que ens transporta directament cap a Atlantis. Principis del 2000.

Aquest aquí és del conjuntito de El Bove i Omar Montes. Conjuntito que torna a ser de pantaló curt perquè tornen a pujar les temperatures després d'aquesta petita tregua que ens donava la setmana anterior. I sabeu també on saco que fa molta calor? A Perra. De fet, el Dani ens diu que ens porta. Yo la conozco.

0: two, three, let go.
1: J Balvin, man, the business.
2: Doncs ens claquen, tots necessitem reggaeton. Aquesta aquí ens arribava ja fa uns quants anys, de fet, 11. J Balvin amb el seu exitàs que es diu Ginza i que recuperem avui aquí a l'antena. Igual que també ho fa a Issa, RVFV i Kremlin que es passen amb aquest mucha-cha-cha.

La plaqueta que ens encanta, així és com es defineix ella mateixa, la Batllal. Molt ben acompanyada del Sebastián Yatra amb aquest exitàs que sortia, doncs mira, ara fa un parell de temporades i es diu 2AM i explica que vol parlar la persona a les 2 de la matinada. Bueno, no és gaire bona idea. Ens quedem perquè em queda...

Mira, aquest petó ens l'envia Maluma amb el seu Feliz de los Cuatro, que ens arribava el 2017, cançó que va ser polèmica en el seu moment, per raons òbvies. Estem parlant de la lletra, però, bueno, mira què hi farem. És un senyor exitàs. I ara ens quedem amb un duo imparable que coseja un èxit rere l'altre, Shakira i Bele.

0: Hits FM. Flash informatiu.
1: Són les dues, us parla Quim Barceló. Avui s'ha iniciat el període de vot per dipòsit de les eleccions al Consell d'Administració de la Caixa Andorrana de Seguretat Social. Les persones electores poden exercir el seu dret a vot a les dependències de la CAS i també avui al Comú d'Ordino. Es pot fer fins a 3:15 de la tarda. Aquest sistema de votació anticipada està disponible fins al 16 de juny. La jornada electoral està prevista, recordem, el dia 17. Anem a altres temes. Les entitats bancàries del país repartiran prop de 70 milions d'euros en dividends entre els seus accionistes. Són ingressos que no estan subjectes a tributació per part dels beneficiaris dins el marc fiscal vigent. Paral·lelament, els bancs sí que contribueixen a les finances públiques a través d'altres figures impositives, com l'impost de societats, que durant el 2025 ha aportat més d'una vintena de milions d'euros. I el govern ha completat la renovació de la visura ciutadana amb la designació dels nous membres i suplents que formen part d'aquest òrgan consultiu. La iniciativa s'emmarca en la voluntat de reforçar la participació ciutadana i afavorir una relació més directa entre la població i les institucions públiques. I la policia investiga un segon cas d'estafa amb falses joies d'or en un establiment de compra-venda amb unes pèrdues que s'aproximen als 2.000 euros. Aquest nou episodi se suma a una altra denúncia presentada recentment per un comerç del mateix sector que va patir un perjudici superior als 6.000 euros. Els fets formen part d'una investigació oberta arran de diversos intents de frau detectats en els darrers dies.

0: Flash FM a Andorra, 93.8. Flash
1: FM. Un cotxe pel cap de setmana? O prefereixes llogar-lo per uns quants dies o mesos? Ah, que el vols per l'empresa i necessites fer un renting? A Planxisteria Delfín et donem resposta.
2: Disposem de vehicles nous per llogar amb les millors condicions i opcions tant per empreses com per particulars. A Encamp, Planxisteria Delfín.
1: Amb més de 30 anys d'experiència en planxa, pintura i serveis de grua. Som a la sortida d'Encamp, a l'avinguda Torrent Pregó. També ens pots trucar al 83 40 40. 83 40 40. Lloga a Planxisteria Delfín.
3: No és fàcil aconseguir un augment de sou. O potser sí. Porta la teva nòmina o pensió i el Visum a Morabanc i t'apugem el sou un 4%. Així de fàcil. A més, gaudiràs d'un compte corrent sense comissions, de la Visa Morabanc Dèbit Bonificada i de condicions especials en préstecs i hipoteques. La promoció finalitza el 10 de juliol. Que no se t'escapi. Consulta les condicions a morabanc.ad. Morabanc. Tens un banc.
4: Buf, una altra vegada a les 6 del matí. No ho suporto.
5: No cal que t'aixequis a les 6 del matí. Posa't el despertador a les 6 de la tarda, l'hora de l'Enoteca.
6: A partir de les 6 de la tarda, l'Enoteca d'Escaldes Engordany s'activa per oferir-te un afterwork únic. Vi, cervesa i tapes en bona companyia. Som el teu punt de trobada per gaudir amb els amics, amb els companys de feina o amb qui tu vulguis, perquè el teu dia es mereix un brindis.
5: Desperta't, però fes-ho a les 6 de la tarda. L'Enoteca. Som al carrer del Pernal 4, a Escaldes Engordany, just al costat del pavelló del Prat Gran.
0: Flash! Andorra, 93.8. Escaldes Engordany, Sant Julià, Pas de la Casa, Canillo, Encamp, La Massana, Ordino. Flash FM arriba a tot arreu. Som únics.

0: 24 hores de ritme. Escoltes Flash FM a Andorra. Flash FM. Connecta't amb nosaltres. El 93.8 FM.
1: Flash FM Andorra.

Aquest aquí és el Cano amb el seu Se Pone Las Nike i ens movem cap a un clàssic que té una versió aquest 2026. Aquesta aquí es diu Ayer la vi i amb aquesta versió d'enguany s'inclou a Omar Montes com a segona veu. Un exitàs que ens encanta recuperar aquí avui a l'antera de Flash FM. En res tindrem per aquí a la Noel abans, però ens quedem amb aquest temazo.

La Palita Chiquitita, cançó que ens portava Mike Towers ja fa un parell de temporades enrere. Ens cantem per aquí amb Omar Cruz, que també té, en certa manera, estètica estiuenca. No ens parla de faldilletes, però sí que ens parla, doncs, mira, d'una història d'amor. Es diu Coco i ens arribava al seu últim disc.

0: que té el meu nom. Però que voldries tenir.
1: Fucking money, man.
0: Només vull veure bitllets de 100.
1: Fucking money, man.
0: Si no del dòlar dintre la ment.
1: Fucking money, man.

Home, qui no vol veure bitllets de 100? Fucking Money Man, aquesta que es diu Milionari, ens arribava el 2019 de la part de la Rosalia. A veure, si vosaltres també voleu veure bitllets de 100, us explico com ho podeu fer. A més, sortint de festa. Mira, està arribant el bon temps i encara no tens entrada per les wrap-up i em direu, ostres, i això què té a veure amb els diners? Mira, quedeu-vos que us ho explico. Espavila i compra l'entrada ja de les festes wrap-up, que per cert són aquest cap de setmana, el dia 11 i 12, a l'11 a Vídeos com a Nins de Rei, el 12 a Vilova Lleida i també a la Cage a Salou, vale? Doncs mira, entra, compra les entrades per les festes més bèsties de Flash FM que la gent està arrasant, compra-les a flashfm.cat i encara ets a temps per treure't una pasta. I et diràs, ostres, i això com? Doncs mira, entra a InfoJobs, busca provador de festes de Flash FM. I quina és la feina? Sortir de festa amb nosaltres. Tan senzill i divertit com això. Entra mateix a InfoJobs.net des de la web o des de l'app, busca Flash Espai FM per separat i inscriu-te a l'oferta de provador de festes. I si t'escullen, toma, aquí t'emportes 1.000 euros. Sí, sí, tan fàcil com això. Fucking Money Man. És el que us podeu emportar per sortir de festa, per provar les nostres festes de la mà d'InfoJobs, que volem que la teva primera feina sigui aquí. Ens quedem amb aquesta que es diu Golden.

Una de les moltíssimes cançons super exitoses de la carrera d'Emília, molt ben acompanyada de Luz Mila i Zeca. Cançons que ens arriben des del Brasil. Ens quedem per aquí amb Relsvik, que ens recorda que l'estiu està, mira, aquí, de fet, a un parell de setmanes. Es diu Tu Vas Sin.

0: This is Flash FM. I amb aquesta inaugurem nova hora a la veu. Tenim per aquí a Farruko amb una d'aquestes cançons bastant ja típiques de la seva carrera. I aquestes que són, mira, divertides, una mescla entre EDM, reggaeton, bueno, xulíssima.
1: Flash! En directe a Flash FM, Claudia Cifuentes.
0: Es deia ja pa què me vas a dar flores, no? O sigui, ja s'ha acabat. Doncs mira, Cano i Justin Quiles ens porten una altra història d'amor.

Aquest aquí és el Mal de Amores de Juan Magán, que ens arribava el 2013 i que això, mira, és igual els anys que passin, segueix sent un autèntic tema, un èxit. Ens quedem amb la batllada.

0: 93.8.
1: El diumenge 21 de juny torna l'Andorra Morabanc Clàssica, la cursa ciclista professional creada al país i amb recorregut íntegre dins del nostre territori.
2: 125 quilòmetres travessant les 7 parròquies i amb un desnivell positiu acumulat de 3.780 metres que hauran de superar els 20 equips ciclistes professionals que ens visitaran conjuntament amb la selecció nacional andorrana.
1: Fes teva l'Andorra Morabanc Clàssica el diumenge 21 de juny en punt de sortida des de la plaça del poble d'Andorra la Vella a partir de les 10 del matí. Podràs veure de prop els ídols del ciclisme amb presentació i control de signatures i l'arribada al coll de la Botella de Pal a partir de les 3 de la tarda. I enguany, novetats, amb cronoescalada i gimcana per als més petits. Tots els detalls a andorramorabancclàssica.com.
3: Organitzat per BSL Esports, amb el patrocini d'Andorra Turisme, Morabanc i els comuns d'Andorra la Vella i la Massana.
4: Haig de fer la comptabilitat de l'empresa, posar al dia els llibres, els registres comptables, gestionar els impostos... No sé ni per on començar.
5: Estigues tranquil. Truca a Elite Comptabilitat al 36 88 96.
6: Ho fem fàcil perquè el teu dia a dia també sigui fàcil. 36 88 96. Som Elite Comptabilitat. La teva comptabilitat al dia a partir de 99 euros. Posa't en contacte amb nosaltres. elitecomptabilitat.com.
7: Amants del motor, del rugit de les motos, de l'adrenalina sobre dues rodes. Aquest divendres arriba la Super Test Section del Campionat del Món de Trial GP d'Andorra.
8: A la plaça de la Germandat de Sant Julià de Lòria, els millors pilots del món s'enfronten.

0: equilibri, tècnica i màxima emoció.
1: I després podràs fotografiar-te amb els millors trialers del món i emportar-te un pòster signat per ells. Supertest Section del Gran Premi de Trial d'Andorra aquest divendres a Sant Julià de Lòria. Flash Andorra, emissores oficials.
2: El 20 i 21 de juny, la Massana es converteix en l'epicentre del ciclisme al país. Torna Landbike. Viu el festival ciclista més destacat a Andorra. Proves ciclistes per a tots els nivells. I al Prat Gran de la Massana, zona d'exposició, activitats per a tota la família, test gratuït de bicicletes i molt més per conèixer les últimes novetats en el món del ciclisme. El 20 i 21 de juny t'esperem a la segona edició de Landbike a la Massana, organitzat per Oci en Desport.
3: Ara és el moment d'escoltar el teu anunci. Fes-ho possible i anuncia't al grup Flash. Contacta'ns

que ve fent referència de nou a les seves terres de les illes, en aquest cas amb La Graciosa, una de les petites. Ens quedem amb una versió de Camins, somnis i promeses, això sí, edició 2026, on hi participa Sopa de Cabra, Su i Mon DJ.

Aquesta d'aquí era himne de l'amor a l'any 2021 que ens el portava el Rau Alejandro, es diu Todo de ti. Cançó que no parava de sonar a les xarxes d'aquell any, bueno, sobretot, doncs mira, parelles, amics, bueno, enamorats de tota classe, de tota mena. Ens quedem amb Aïsa, RVFV i Kremli amb una proposta més actual. Aquesta que es diu Muchachacha.

0: baby. La maravilla. Psycho. El Gonzi. Yes, sir.
1: Gonzi, Psycho i Arcángel. Tots és units amb aquest remix d'Exclusivo. Per cert, ens anem amb la cançó del Mundial d'aquest any. La protagonista torna a ser Shakira, aquesta vegada acompanyada de Burna Boy, aquesta que es diu Dai Dai. Per cert, el Mundial comença ja, en res, en qüestió de dies.

Bé. I per cert, estarà present en la 8a edició del Xert Festival, juntament amb els artistes més forts del moment, des de Mike Tower fins a Omar Cuz i De La Fuente, a més de la Rose, de RUFV, com ja he dit, Jan Block i molts més. Apunteu-vos la data. El 24 i 25 de juliol, al Parc del Fòrum de Barcelona, arriba el Xert Festival, el festival de música urbana pels joves de Barcelona, amb el cartell més potent, eh? Sí, queden poques entrades, aviso. Així que aconsegueix la teva a xertfestival.org. Com sempre, Flash FM, emissora oficial del ritme. Aprofito aquest temazo de fons per dir-vos que queden 5 minuts perquè arrenqui l'Interactua i ja podeu anar demanant les cançons que sonin de fons. El res es passa per aquí, el Sergi Domena. Abans, però, el Manuel Torizo va. Aquesta aquí es diu Por un puente con no se llora. Ens escoltem demà més i millor. Un patonàs!

0: No ens calen filtres a l'Instagram. Flash. Al natural ja som una monada. Flash FM. Flash FM. Són les 4. Flash FM.
1: Hello, hello, què tal?
0: Des d'ara i fins a les 8 del vespre, Sergi Domènech pren el control de Flash FM amb una única missió. Fer sonar el que tu li demanis. Comença l'Interactua.
1: Molt benvinguts, benvingudes. Marruco i Steve Aoki presenten aquesta meravellosa cançó. Es diu Ja pa què.

Mira que és fàcil. Que ben parida, com ella sola. Ja pa què, l'última cançó, fins al moment que ens presenta Farruko, en aquest cas de la mà de Steve Aoki, vindria a ser el Pepas 2.0, una mica, eh? Pepas, ja guapa la seca, todo el mundo pastillas. Què tal? Bona tarda, benvinguts. Marxa Clàudia Cifuentes, des d'ara i fins a les 8, obrim les portes d'una nova entrega del programa de peticions i dedicatòries de Flash FM. Sigueu tots benvinguts un cop més. Comença l'Interactua. Què tal? Com va aquest dilluns? 8 dies del mes de juny. Esperant els vostres missatges, com sempre, a través del WhatsApp, al 628-0605-13, que una setmana més tenen premi. I, a més, un premi experiencial molt interessant. Regalarem invitacions per poder anar al Sonar Festival de Ha, de l'electrònica mundial, que es torna a donar cita a Barcelona i que obrirà les seves portes concretament el dijous, dia 18, això per començar, s'extendrà el 19 divendres i finalitzarà el dia 20. A diferència d'altres anys, que en aquest cas no hi ha sonar dia i sonar nit, tot és sonar, full time. Obrir la porta a partir de les 6 de la tarda i s'allargarà allà, doncs, pràcticament al llarg de tota la nit. I el line-up, un cop més, com no podia ser menys, i això és indubtable, és francament espectacular i 100% recomanable. Tinc per vosaltres invitacions, en aquest cas, pel dijous, més uns mitjons, que estan molt bé, del marxandatge del Sonar d'aquest any. Quina pijadeta, eh? Uns mitjons del Sonar, tio. Va, 628-06-05-13. 628-06-05-13. Com sempre, el sorteig entre tots els participants abans d'acabar el programa. En Zibanola, Flasheros, me llamo Natalia. Ponme la canción de Baggia, Lichencho Corleone. La de choque. Mientras dicen, me pinto las uñas. Muchas gracias. Doncs mira, aquí cadascú fa el que pot o vol. En aquest cas, pintar-se les ungles és una obligació per tu. Està molt bé.

0: Uyaya, ella ya, uyaya. ¡Qué fácil! Quevedo, Elvis Crespo, ja estan ben acostumats a fer bons temes, sobretot ara que arriba el bon temps, xate pa acá, i aquesta és una altra bona mostra, eh? Hola, sóc la Clàudia, li vull dedicar a la meva mare la cançó La Graciosa, que li agrada molt. Moltes gràcies, doncs vinga, bona dedicatòria, potser immillorable per la mamma. La Graciosa, bueno, bueno, bueno. Encara no és oficialment la setmana Sonar, però aquí, evidentment, ens avancem una mica per tenir-ho tot previst. Sonar 2026. T'acosta a la ciutat i l'interactuar no volem que t'ho perdis. Ja t'ho deia just a l'encapçalament del programa d'avui. Per això regalem cada dia d'aquesta setmana una entrada per anar al Sonar 2026. Del 18 al 20 de juny podràs veure The Prodigy, que són aquests que sonen de fons, Kellys, Skepta, Charlotte de White, Emily Lenz i molts més. Fulíssim. Un cartell en el que no hi cap la florinata de l'electrònica mundial. No hi cap perquè ja no hi cap més, no perquè no n'hi hagi, eh? Per participar, envia la teva petició i dedicatòria al 628-060-513. A més, acompanyem aquests abonaments, dos dobles avui, amb marxandatge del propi Sonar. Tenim per aquí, doncs jo què sé, mitjons, gorres i alguna samarreta. 628-060-513, hola.
1: Hola, sóc la Neus i et truco des de Manresa. I m'agradaria molt escoltar, ara que me'n vaig a la dutxa,
0: sí,
1: Lush Life o Coco.
0: O Coco.
1: Moltes gràcies.
0: No, Marcus, a tu un petonet ben gran, eh? No se't veu molt perfil sonar, però bueno, t'apunto igualment per si aquest.

0: Escoltes l'Interactua. Electrònica, avantguarda i tecnologia envaeixen la ciutat. I és aquí. Sonar 2026. Flash Matí, Interactua, Flash Urbà. Tres oportunitats al dia, durant una setmana, per participar en els sorteig d'entrades pel Sonar 2026. The Prodigy, Store de Speedy J, Kellys, Skepta, Charlotte De Vitte, Amelie Lenz i molts més. Vols aconseguir entrades pel Sonar del 18 al 20 de juny? Doncs enganxa't al poder del ritme de Flash FM.
1: Aquest estiu, Sardenya vol veure't. Vine amb Grimaldi Lines i el teu cotxe. 20% de descompte en el teu bitllet de vaixell, més un 5% per ser de Grimaldi Club.
2: Hi ha dies bons i dies amb Brownie. Perquè quan tastes Mr. Brownie, tot canvia. Més gust, més somriures i més bon rotllo. Pura xocolata belga, textura brutal i aquell sabor com si acabés de sortir del forn. Mr. Brownie. Good feelings a cada mossegada.
3: Les Pau no van només d'estudiar molt, van d'arribar-hi amb seny. Organitza't, practica amb exàmens d'altres anys, prepara el DNI, el comprovant de matrícula i tot el material que necessitis. I el dia de la prova, arriba amb temps, llegeix bé els enunciats, reparteix-te els minuts i respon només el que et demanen. Dorm, menja bé i confia en tot el que has treballat. Consells pràctics per superar la selectivitat a universitats.gencat.cat. Fes les Pau en Pau. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
4: 3 dies d'autèntica bogeria electrònica. Torna a Perú que Vila amb els artistes més potents de l'escena. Argy, Armin van Buuren, Axwell, Charlotte...

0: comissions, fins i tot els caps de setmana, sense activar res i sense necessitat d'un altre compte.
1: Taxi, on sigui.
0: Consultant les condicions a BBVA.es. Avancem? BBVA.
2: Viatjar a les Balears a l'estiu mola, però viatjar-hi amb Transmet mola més perquè et donem descomptes com xurros. Aconsegueix un 30% i un 5% extra si ets membre del Club My Transmet.
3: Bon dia!
4: En aquesta casa sempre tens les portes obertes, perquè la casa nostra ja és casa teva. La sitcom de Dani de la Orden i Oriol Pérez.
3: Tranquils, que no ens avorrirem.
4: La casa nostra, ja disponible a la segona temporada a la plataforma 3CAT. I cada dilluns a la nit, a TV3, la primera temporada.
5: Aquest estiu arriba la 8a edició del Share Festival amb els artistes més forts del moment. Mike Towers, Omar Cursi de la Fuente, a més de la Rose, RVFV, Ian Block i molts més. El 24 i 25 de juliol, al Parc del Fòrum de Barcelona, Share Festival, el festival de música urbana pels joves de Barcelona, el cartell més potent. Queden poques entrades. Aconsegueix la teva a sharefestival.org.
6: Flash FM, emissora oficial. Andorra. Flash FM. 93.8.
7: Vols una targeta i la vols ja? Una targeta segura i ecològica. I sobretot sense comissions. Et presentem la nova targeta virtual de MyanBank. En només 3 minuts la tens activada al teu mòbil. A punt per utilitzar-la al moment i on vulguis. Sense plàstic. Més ràpid impossible. Nova targeta virtual. De MyanBank, esclar.
8: A GoBanning ampliem la nostra flota amb dues noves incorporacions que et poden ser molt útils.
9: Necessites una furgoneta frigorífica amb manteniment de temperatura i congelació? A GoBanning te la lloguem. O necessites un petit camió de transport amb plataforma elevadora i de còmoda conducció? A GoBanning també el tenim.
8: Ens pots trucar al 759-908 o entra a gobanning.com. GoBanning, al servei dels industrials i també dels particulars, amb la nostra flota de vehicles de lloguer.
10: Aquest estiu hi ha moments que no s'improvisen. Sabors que sorprenen, música que et fa sentir. L'emoció de viure cada instant al màxim. Gastronomia, espectacles, concerts, casino i les millors experiències en un sol lloc. Aquest estiu viu-lo a Únic. Únic, un estiu per recordar.
11: Ser inconformista és atrevir-se a pensar. És no seguir sempre el camí marcat. Fer-se preguntes, buscar noves idees, mirar més lluny. Perquè les persones que canvien les coses són les que s'atreveixen a fer-ho d'una altra manera. Ser inconformista no és anar contra tot. És tenir l'actitud de voler anar més enllà. Universitat d'Andorra. Actitud inconformista. Futur prometedor. Inscripcions obertes a uda.ad.
8: Viu la muntanya amb més adrenalina que mai. Pic Negre trobaràs el millor lloguer de bicicletes amb descens, e-bikes, enduro, carretera i e-road, amb marques de referència mundial com Santa Cruz, Cervelo, Cannondale, Focus i MMR.
12: Descobreix les experiències Pic Negre, amb excursions guiades amb e-bike, vies ferrades, ideals per gaudir d'Andorra en parella, amb amics o en família.
8: Equipa't a les nostres botigues amb material de muntanya i marques top com Fox, Oakley, Salomon o Merrell.
12: Reserva ara a picnegre.com i fes que aquest estiu sigui inoblidable.
8: Grup Pic Negre Xusqui. Aquí comença la teva aventura.
6: Calibre 45. El repàs setmanal a la llista de Flash FM amb les cançons més importants del moment.
13: Come on,
14: let's go.
13: Let's go.
6: Vota i decideix a flashfm.cat. Mou els èxits. Fes que les 45 candidates pugin, baixin o aspirin a ser crac o mega crac per aconseguir arribar al número 1. La caupeta. Les novetats que demanen pas. Himnes que resisteixen. O qui es corona número 1. Escolta cada dissabte de 6 a 9 al Calibre 45 amb Edgar Manchado.
15: Flash, flash, flash.
6: El poder del ritme.
16: Flash FM. Flash.
6: Escoltes Flash FM Andorra al 93.8 FM.

0: I com no pareu de demanar-lo habitualment aquí a l'Interactor a través d'aquest que sigui Manola, voldria la cançó Baile Inolvidable de l'últim disc de Bad Bunny i de passada participar en el concurs per guanyar les entrades del Sónar i poder anar amb la meva parella. Moltíssimes gràcies. Doncs tu, pel teu missatge, aquest aplaudiment. Tocats 4:45. Soy Rima de l'Interactua. Després de la pausa de rigor, com sempre ja sabeu com va això, amb els millors i més savis consells. Per què són els millors i més savis? Perquè s'anuncien aquí, evidentment. És la millor inversió, si és la cap mena de dubte, que puguin fer en qualsevol altre mitjà, qualsevol dels tants mitjans. Vinga, va, som-hi.
1: Envia'ns la teva nota de veu via WhatsApp al 628-0605-13.
0: Que m'agrada molt el cachondeo. Per cert, de seguida fem 5 cèntims de les trobades que ja comencen també post-selectivitat. Aquesta és una setmana especialment important per aquells que estan pendents de la pau i aquestes coses. I tan bon punt s'acabin, doncs hem muntat unes festetes perquè us desfogueu. I sabem com ho feu, eh? Vull dir, esto no es Bambi, amigos. No tenim a ningú aquí o què passa? Oh, ara sí, ara sí. Ara.
2: Hola, placeros. Mira, sóc l'Aron, tinc 15 anys, ja estic en el cotxe amb el meu pare. I volíem que em posessiu la cançó de Forever Together. Gràcies, fraseros. Un salut a tothom.
0: Un altre.
2: I que vagi bé la tarda.
0: Moltes gràcies, home. Està bé que sigui el teu pare qui condueix tu tenint 15 anys, perquè si no seria ser vaquilla, eh? Cuidau amb aquell. Omar Kurz, Ñengo Flow. Forever tocant-te'l.

0: No se muda ni borratxo. Ho torno a repetir un cop més a través d'aquesta cançó, el propi Quevedo.
1: Hola, flasheros, sóc el Pau i estic aquí al cotxe amb el meu pare tornant de l'entreno i m'agradaria que ens poseu la cançó de Ni borratxo de Quevedo.
0: Molt bé. Adeu. Adeu, adeu, i tant que sí. Per tu i el Papucci. En aquest cas, el cotxe escoltant Flash FM. No pot haver-hi millor opció. Hola, flasheros, sóc la Laura, des de Barcelona. Diu, voldria demanar-vos dos amantes a Tini i també participar en els abonaments. I el Merchant Xulo diu que teniu del sonar. Moltes gràcies, Flash. Diu, s'ha d'intentar com a mínim, no? Doncs sí, efectivament, així és.
2: Para todos esos amores que dicen ser perdidos y para todos esos que no pudieron ser. Esto dice así.

camarada aquí de lejitos. Así, hola, ¿puedo puso la canción de lejitos, Jay Wheelers? Claro, muchas gracias. No sé, te viste que había un remix por ahí y tal, y seguiré en la pista a ver a qué. De moment hem tirat aquest original, que funciona, i a més a més moltíssim. I estem, en aquest cas, a les portes de les 5 de la tarda amb aquesta altra. Bona tarda, Sergi. Podries posar la cançó de la Matt Giel, diu la que vulguis, te la dedico a tu, i tots els flaixeros diria que són voldria participar en les entrades per anar a veure a Charlotte de White al Sonar. Moltes gràcies, doncs vinga. Entrades, en aquest cas, i marxatatge del Sonar en joc aquesta tarda.

0: Catalunya. El ritme el marca Flash FM. Barcelona, 105.7. Sant Just Desvern, Molins de Rei, Sant Joan Despí, Sant Vicenç dels Horts, Granollers, Cardedeu. Flash FM arriba a tot arreu. Som únics.
1: Ens fas més cas a nosaltres que la teva parella?
2: És normal. La teva parella no sap fer això.
3: Flash.
0: Flash FM. Són les 5.

0: Let's go, let's go. Aquí està Shakira, un cop més, donant-li suport i rotllo musical a un altre anheladíssim mundial, especialment pels futboleros. Aquest es diu Dai Dai. Sonar 2026, ja s'acosta a la ciutat i l'Interactua. No volem, evidentment, com cada any, que t'ho perdis per res del món. Per això regalem cada dia d'aquesta setmana una entrada doble, no, dos dobles. Dos dobles, parlem amb propietat. Parla el Sonar 2026 i, a més, l'acompanyem de marxandatge. En alguns casos, les habituals samarretes, d'altres gorres, mitjons, etc etc. I us recordo que del 18 al 20 de juny podreu veure The Prodigy, Kellys, Skepta, Charlotte de White, Emily Lenz i moltíssims més. Molts, molts, moltíssims. Va participar, envia la teva petició i entraràs en el sorteig. És que és tan extens el cartell que si ens hi posem no acabaríem. Vols anar al Sonar? Doncs interactua amb nosaltres. Demana i dedica la cançó que vulguis. Com ves, avui dilluns, una bona oportunitat per fer-ho i començar de la millor manera la setmana. 628-06-0513. Vinga, va, som-hi.
1: Buenas tardes, Sergi. Quería dedicarla a mi marido, Toni Dereida.
0: Sí.
1: La canción de J.C. Reyes.
0: Se ha caído algo.
1: La de 300. Y decirle que lo queremos mucho.
0: Vale.
1: Saludos.
0: Vinga, posarem una de J.C. Reyes, però, si et sembla, farem sonar aquesta, que es diu Loquita i que és molta gent que l'espera, ja que hi som, vale? Se pone Loquita.

0: Impressionant, lo d'aquesta cançó, eh? Déu-n'hi-do. Inescutable l'èxit, acollida i petició diària d'aquest Golden. Sergi, diu, t'escriu la Paula des de Granollers. Vull dedicar Golden al meu pare Jordi. Diu, és camioner i cada tarda s'escolta mentre fa la ruta. Sempre diu que amb l'interactuar els trajectes es fan més curts. I ja que hi som, sisplau, apunta per anar al Sonar a veure si toca. Moltes gràcies, doncs apuntadíssima. Evidentment, eh? Espero que sigui el teu pare qui t'acompanyi a qualsevol de les sessions que té previstes al Sonar ja, pràcticament, a partir de la setmana que ve. S'ha acabat el Sonar dia, el Sonar nit, ara és tot un, eh? Empalmem la tarda i la nit, ximpun. Hola!
1: Hola, Sergi! Soy Pili de Lleida. ¿Qué tal el fin de semana? Bonito, ¿no?
0: Sí, sí.
1: Hoy bastante. Me gustaría, para empezar la semana, que me pusieras la de o la de tu, tu, tu, tu.
0: Sí.
1: Y si ya lo hubieran pedido, no, entonces no pedido, me pones no. La del meu ángel.
0: Va.
1: La que no me pongas hoy, te la pediré mañana. Se la quiero dedicar a todos los placeros. Que tengáis un buen inicio de semana. Y hasta luego. Adiós.
0: Adiós, Pili. Adiós.

0: Aoki, entre més de 300 DJs. I don't wanna lose control. Els de Flash FM hi serem com a emissora col·laboradora del 17 al 19 de juliol a l'aeroport de Betza, Alemanya, per explicar-te el millor dels 3 dies de Perucaville. Aquest estiu, el batec electrònic es diu Perucaville.
1: Viatjar a les Balears a l'estiu mola, però viatjar-hi amb Transmet mola més perquè et donem descomptes com xurros. Aconsegueix un 30% i un 5% extra si ets membre del Club My Transmet.
2: Tinc al cap tota l'estona això dels ocupes. I ara, amb la casa sola...
3: Jo tinc al cap tota l'estona això.
4: La superseguretat de Movistar per assegurar alarmes dona supertranquil·litat. L'única amb doble garantia per assegurança antirobatori i antiocupació. Truca al 900-351-351. Ara, càmera gratis. Movistar per assegurar alarmes. Tecnologia per protegir millor.
5: Bon dia!
6: En aquesta casa sempre tens les portes obertes. Perquè la casa nostra ja és casa teva. La sitcom de Dani de la Orden i Oriol Pérez.
5: Tranquils, que no ens avorrirem.
6: La casa nostra. Ja disponible a la segona temporada a la plataforma 3CAT. I cada dilluns a la nit, a TV3, la primera temporada.
7: T'agrada argumentar, desenvolupar el pensament crític i entendre com funciona el món? Amb els graus en dret de la Universitat CEU Abat Oliva, avui estudiaràs programes internacionals i dominaràs les noves tecnologies del món jurídic. Demà se t'obrirà un futur ple d'oportunitats en un entorn global. Canvia el teu present. Crea el teu futur.
8: I passem a la informació meteorològica, perquè es confirma que ja està a la venda el cupón extra de verano de la 11, cosa que portarà una refrescada d'un premi de 15 milions d'euros i 10 premis d'un milió. Un consell, aprofita-la.
9: Aquest estiu, alleuja't amb la refrescada del cupón extra de verano de la 11. Ja està a la venda el cupón extra de verano de la 11. El 15 d'agost, un premi de 15 milions i 10 premis d'un milió.
10: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
11: Hola.
12: Hola.
11: Has pensat que una ola pot explicar quin és el nostre tarannà? És una ola de milers d'anys de trobades. Dels grecs als romans, del modernisme al surrealisme. Una ola a tothom. Una ola a la pau i a tot allò que ens uneix. Catalunya és un poble de trobades. Hola, món. Hola, Papa Lleó 14. Benvinguts a Catalunya. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
13: Aquest estiu, Sardenya vol veure't. Vine amb Grimaldi Lines i el teu cotxe. 20% de descompte en el teu bitllet de vaixell, més un 5% per ser de Grimaldi Club.
14: Aquest estiu arriba la 8a edició del Share Festival amb els artistes més forts del moment. Mike Towers, Omar Cursi de la Fuente, a més de la Rose, RVFV, Ian Block i molts més. El 24 i 25 de juliol, al Parc del Fòrum de Barcelona, Share Festival, el festival de música urbana pels joves de Barcelona, el cartell més potent. Queden poques entrades. Aconsegueix la teva a sharefestival.org.
0: Flash FM, emissora oficial. Andorra. Flash FM. 93.8.
15: Aquest 13 i 14 de juny en Camp torna a ser l'epicentre de l'activitat econòmica i social amb la 5a edició de l'Enfira't. Descobreix més de 60 expositors, activitats per a tota la família, gastronomia, comerç, serveis i moltes sorpreses. Enguany, com a novetat, una nova zona dedicada al món de les autocaravanes. Vine a passejar, a conèixer, a compartir i donar suport al teixit empresarial i associatiu de la parròquia. Enfira't 2026, el Prat Gran de l'Areny d'en Camp. T'hi esperem.
16: La CAS comença en tu i forma part de tothom. En el nostre dia a dia, en la nostra salut, en la nostra feina i en el nostre futur. És tot el que fem possible, juntament, com a persones, com a comunitat i com a país. Fes sentir la teva veu i participa el 17 de juny escollint qui et representarà al Consell d'Administració. Si no pots aquell dia, no et preocupis. Avança el teu vot a la CAS o a la teva parròquia. Informa't a la nostra web i xarxes socials i vota. La CAS. Cosa de tothom.
17: Amants del motor, del rugit de les motos, de l'adrenalina sobre dues rodes. Aquest divendres arriba la Super Test Section del Campionat del Món de Trial GP d'Andorra.
18: A la plaça de la Germandat de Sant Julià de Lòria, els millors pilots del món s'enfonsen.

0: equilibri, tècnica i màxima emoció.
1: I després podràs fotografiar-te amb els millors trialers del món i emportar-te un pòster signat per ells. Super Test Section del Gran Premi de Trial d'Andorra aquest divendres a Sant Julià de Lòria. Flaix Andorra, emissores oficials.
2: Recordes aquesta emoció? Del 9 al 12 de juliol torna la Copa del Món de

0: D'Àlies Skechers Sans Free Slippings. Per tota la família. Sense cordons, sense complicacions. Només te les has de posar i ja pots sortir a gaudir de l'estiu.
1: Lleugeres, còmodes i perfectes pel teu dia a dia. Descobreix-les a les botigues oficials Skechers, a la planta baixa de l'Illa Carlemany, a Escaldes Engordany i a l'Avinguda Meritxell 45 a Andorra la Vella.
0: Aquest estiu, sandàlies Skechers Sans Free Slippings.
2: Som This is Flash FM. Flash.

0: Casas i com fa per aquest estiu, ja pràcticament entrarà de forma oficial, eh? Oi, oi, oi, oi, oi.
1: Bona tarda, Sergi. Soc la Cristina d'Igualada. Estic tornant cap a casa.
0: Molt bé.
1: A veure si em podes posar la cançó de Ja pa' què? Vale. I m'apuntes al sorteig,
0: sisplau.
1: Vinga, que vagi bé.
0: Adéu. Adéu-siau, bona tornada. Cristina. T'apunto, evidentment, pel sorteig d'aquestes entrades que tinc per anar directes al Sónar, acompanyats per qui vulgueu i ben mudats, eh? Amb marxandatge oficial perfectament actualitzat i mega fashion del Sónar, que acompanya aquestes entrades, a més, eh? Tinc mitjons, tinc gorres, tinc samarretes, tengo de todo, me lo quitan de las manos. Va, 628-06-013, aproveu, eh? I ja està, ja sabeu que aquí a Flash FM ens encanta regalar-vos experiències compartides que siguin inigualables i inoblidables. I el Sónar, un cop més, ho és. Per molts motius, evidentment. No us descobriré per res, ni molt més. Hola, Sergi, som el Manu i la Marta. Hola, què tal? Tot bien, tu correcto? Manu, Marta, los emanems. I volem demanar la cançó de Shakira, Algo tu, porfi. Se la volem dedicar a tots els que s'escolten i també volem participar per guanyar les entrades que regales pel Sónar. Moltes gràcies. A vosaltres, guapos.

0: Eulàlia des de Girona.
1: Eva, podries posar, sisplau, Màquina Time? També vull participar en el sorteig, ara si tinc sort i m'estalvio uns dinerets amb les entrades del Sónar. Doncs vinga, ben provat. Moltíssimes gràcies pel teu missatge. Parlant de festes guapes, finalment s'apropen, ja estan aquí. Anem a celebrar que s'acaben els exàmens, especialment aquesta setmana, on suposo que aneu bastant de bòlit amb el tema de la Pau i de... Doncs espavileu, perquè tenim trobades aquest cap de setmana. Serà més lluny, les engeguem dijous, passem pel Baix Llobregat, Barcelona, ens anem directes al Bidisco amb Víctor Ortega. Continuarem l'endemà al Biloba de Lleida i el propi divendres també, en aquest cas a Tarragona, Salou concretament, i un dels locals amb més solera i entranyables emblemàtics de la Costa Daurada. A la Caix, amb Víctor Ortega, serà un lujazo. Encara hi ha alguna altra invitació, apunteu-vos a la llista que hem preparat especialment per vosaltres i que està ressant a flashfm.cat. I també estem encara a la recerca del provador de festes, eh? La persona que vindrà amb nosaltres, a més a més, de forma remunerada, guanyant 1.000 euraços per ser provador de festes. Entra, en aquest cas, a InfoJobs a través de l'app o a través de la web. Inscriu-te buscant Flash FM per separat la feina de provador de festes. Si t'escollim, t'emportes 1.000 euraços. I t'apretaràs una festa que no oblidaràs. Tot això es posa en marxa ja, eh? Després de tants dies, mesos, fins i tot diria donant-vos la turra, es farà realitat. Hola!
2: Hola, Sergi! Hola, Interactue! Soc el Toni, de Bellpuig.
1: I el Toni.
2: M'agradaria escoltar l'última cançó d'Arcàngel.
1: Ui, Arcàngel.
2: Moltes felicitats pel programa.
1: Gràcies, home.
2: Endavant, Interactue.
1: Vinga.
2: Endavant, Flash FM. M'agradaria participar al sorteig d'entrades pel Sónar. Gràcies.
1: A veure si hi ha sort. T'apuntem, evidentment. Arcàngel, recuperem una de les antigues perquè aquesta última no la tinc per aquí, si et sembla bé. Si t'agrada Arcàngel, evidentment aquesta en Batman i t'ha d'agradar sí o sí. La Jumpa. A veure si te'n vas directe de Bellpuig al Sónar, xaval.

0: bam bam bam.
1: Totes les peticions musicals són ben rebudes i en qualsevol moment poden sonar a l'Interactua de Flash FM.

0: ens explica, bona tarda, Sergi. T'escriu la Irene des de Sant Cugat. Vull dedicar El pendejo no se llora del Manuel Turizo. Diu, a la meva amiga Laura, està conduint cap a casa després d'un dia llarg a la uni. Diu, acabo de parlar amb ella i m'ha dit que anava escoltant Flash FM. Molt bé, per la teva amiga, chapó. Moltíssimes gràcies pel teu missatge. El pendejo no se llora de Manuel Turizo. No m'ho demanes, però t'apunto per les entrades del Sonar de res. Oscars. Pràcticament les 6 de la tarda, hola.
1: Què passa, flaixeros? Buenas tardes. Venga, va, que ja s'acaba el lunes.
0: Vamos.
1: Todo el mundo arriba.
0: Arriba, arriba.
1: A ver si em pots ficar la cançó de Yo perreo sola, de Bad Bunny.
0: Sí, hombre. El cinturó, eh? Ante tu me pichó.

La Villa Villa, su mini mini, a mi me enamoró. Ryan Castro i Gabbo s'ho han muntat de luxe amb aquesta cançó que engega la tercera de l'Interactua pel que fa aquest dilluns. Està molt bé, La Villa, una meravella. I una meravella també és el Sonar 2026, que ja s'acosta a la ciutat. I a través de l'Interactua, evidentment, volem que no t'ho perdis, però no t'ho perdis com un capo di tutti capis, per la cara que us caracteritza. Per això regalem cada dia d'aquesta setmana un parell d'entrades dobles i marxandatge per anar, bueno, mimetitzats una mica amb la història, vale? Del 18 al 20 de juny podràs veure en directe Prodigy, Kellys, Skepta, Charlotte White, Emily Lenz i moltíssims més. Per participar, l'únic que has de fer és el que sempre, en principi, demanem, que és demanar i dedicar les cançons que vulgueu a través del WhatsApp. Tampoc és obligatori dedicar-les, si no teniu aquí fer-ho, doncs no hi ha problema. El 628-060513, 628-060513. Vols anar al Sonar? Doncs l'Interactua de Flash FM, que és curiosament... Oh, aquest programa que escoltes ara mateix et convida. Hola, Interactua, sóc el Pol de Badalona. Diu, demano Dardos, que estem tornant a treballar i tenim una bona estona encara de viatge pel davant. Moltíssimes gràcies. Doncs piano, piano, a ritme d'aquesta batxeteta d'uns especialistes, Santos i Prince Royce.

0: apaga la llum que el meu DJ controla.
1: Interactua de Flash FM. Demana'ns ara mateix la cançó que vols escoltar.

0: échate pa' acá. Te veo en la graciosa. En la graciosa la vida es más sabrosa.
1: Es sabrosa, sabrosa. Me la quitan de las manos. Sergi Dubera, Guillem, des de Tarragona. Si pots posar-me una de Quevedo, tio. Se la vull dedicar al meu team de bàsquet, que avui tenim entrenament i sempre comencem amb música, la de Flash FM. Moltes gràcies. Doncs segur llavors us irà molt bé, per no dir de puta mare. Que vagi molt bé cap a Tarragona aquesta de Quevedo, la graciosa, que forma part del feix de noves cançons que estan cridades a ser èxits. Va, bueno, no us descobriré per res, és algo que ja està constatat, és així. Vinga, va, manifesteu-vos. Sabem que és dilluns i costa potser una miqueta més, però estic esperant els vostres missatges aquí amb candeletes.
2: Envia'ns la teva nota de veu via WhatsApp al 628-0605-13.
1: Espera, canviarem una miqueta la musiqueta. Aquesta no em motiva, sabeu? Aquesta m'encorilla una mica més. Hola!
3: Hola, soc l'Afne,
4: la Michelle, la Laia
3: i l'Ester. Wow. I venim d'un entrenament de bàsquet a Lleida.
1: Uns altres.
3: Volem que ens posi la cançó de Tacones Rojos.
4: El dilluns de 5:20 a 5:50.
1: Ja, bueno, ens hem passat una mica de voltes. A vosaltres, adéu-siau. Mira, hem passat d'un entrenament de bàsquet a Tarragona a un altre de Lleida. La màgia de la ràdio. És una voz. És la voz de Sebastián Yatra. Yatra-tra.

0: Escoltes l'Interactua.
1: Ei! Està arribant el bon temps i encara no tens l'entrada per les wrap-up? Espavila! Encara queden les últimes entrades per les festes més bèsties de Flash FM i la gent està arrasant. Així que no t'encantis més. Entra a la nostra web, flashfm.cat, i aconsegueix la teva entrada. Ah, i encara ets a temps per treure't una pasta. Sí, sí, InfoJobs busca provador de festes de Flash FM. La feina? Sortir de festa amb nosaltres i emportar-te 1.000 abraços. Entra ara a infojobs.net des del web o l'app. Busca Flash FM separat i inscriu-te a l'oferta de provador de festes. I si t'escullen, 1.000 abraços. InfoJobs, la teva primera feina és aquí.
2: Aquest estiu, Sardenya vol veure't. Vine amb Grimaldi Lines i el teu cotxe. 20% de descompte en el teu bitllet de vaixell, més un 5% per ser de Grimaldi Club.
1: Si aquest juny has de triar, tria U Manresa, el campus universitari de referència en salut, educació i empresa. Descobreix el nou grau en dret o el grau en gestió de la societat digital i els cicles formatius de grau superior. Amb simulació, grups reduïts i una inserció laboral altíssima. I amb beques i ajuts. A la preinscripció, tria U Manresa.
3: Tinto de verano, Don Simón.
4: Tinto de verano, Don Simón. Es tu momento, Don Simón.
3: Y ahora, prueba el blanco de verano, Don Simón.
5: Que volem un te a Londres, un tuk-tuk a Tailàndia, una entrada per a un concert a Austràlia. Aquí teniu un souvenir per la mare.
6: És molt de BBVA que puguis viatjar sense pagar comissions, fins i tot els caps de setmana, sense activar res i sense necessitat d'un altre compte.
5: Taxi, on sigui.
6: Consulta'n les condicions a BBVA.es. Avancem? BBVA.
7: No puc treure'm del cap que a la casa del poble fa mesos que no hi va ningú.
8: Jo no puc treure'm del cap això.
9: La superseguretat de Movistar Prosegur Alarma es dona supertranquil·litat perquè està connectada amb la policia 24 hores i respon en menys de 20 segons. Truca al 900-351-351. Ara, càmera gratis. Movistar Prosegur Alarmes. Tecnologia per protegir millor.
10: Viatjar a les Balears a l'estiu mola, però viatjar-hi amb Transmet mola més perquè et donem descomptes com xurros. Aconsegueix un 30% i un 5% extra si ets membre del Club My Transmet.

0: 93.8.
1: Vols una targeta i la vols ja? Una targeta segura i ecològica. I sobretot sense comissions. Et presentem la nova targeta virtual de MyanBank. En només 3 minuts la tens activada al teu mòbil. A punt per utilitzar-la al moment i on vulguis. Sense plàstic. Més ràpid impossible. Nova targeta virtual. De MyanBank, esclar.
2: Recordes aquesta emoció? Del 9 al 12 de juliol torna la Copa del Món de BTT a Palarinsal. Els millors riders del món arriben a Andorra amb cross country, short track i descens. Adrenalina, espectacle i activitats per a tota la família. Reserva la teva entrada a palarinsalworldcup.com. Entrada gratuïta amb el forfè de temporada de Gran Valira Resorts. Copa del Món de BTT a Palarinsal. Això no s'explica. Es viu.
1: Fer el canvi de router amb Andorra Telecom és molt més fàcil del que t'imagines. Si encara tens el router antic, demana el nou model online o trucant al 115 i te'l portem a casa gratis. Amb el nou router gaudiràs de més velocitat, millor cobertura i un wifi més estable. No esperis més i demana-la ara a andorratelecom.ad.
3: El diumenge 21 de juny torna l'Andorra Morabanc Clàssica, la cursa ciclista professional creada al país i amb recorregut íntegre dins del nostre territori.
4: 125 quilòmetres travessant les 7 parròquies i amb un desnivell positiu acumulat de 3.780 metres que hauran de superar els 20 equips ciclistes professionals que ens visitaran conjuntament amb la selecció nacional andorrana.
3: Fes teva l'Andorra Morabanc Clàssica, el diumenge 21 de juny, en punt de sortida des de la plaça del poble.

0: funciona. Uau, impressionant, lo d'aquest tema. Quins la demanava? Hola, hola.
1: Bona tarda, Sergi, soc Dani de Reus. Escolta'm, podries posar la canció Golden? Vale, la dedico als meus fills, Edgar, Héctor i Daniel, i a la meva dona, Isabel. Vale, una abraçada i bon dilluns.
0: Igualment, home. Amic meu des de Reus, apuntat pel sorteig de les entrades per anar al Sonar amb el marxandatge inclòs, perquè pugueu anar ben guapos en cas de ser afortunats. I pel que m'expliques, doncs mira, a casa teva... Bueno, a casa meva deien, perquè també eren tres germans, eh? Un, dos, tres, deien, la guerra ja hi és. I efectivament, així era, eh? Una guerra diària. El mèrit, òbviament, dels meus pares, que van tirar endavant com van poder en la pel·lícula. Per tant, has passat a ser el meu ídol. Vinga, avanti, amb aquesta altra que diu hola, Sergi, soy Kevin. Podries posar, diu, alguna cançó de Florida, Avicii o alguna de reggaeton old school per començar la setmana amb energia? Moltes gràcies. Mira, em dones moltes opcions, eh? Moltes, masses.

0: Avanti.
1: Hola, Domènec, sóc la Gordi un altre cop. Jo et volia demanar la cançó de Coco, sisplau. Ara no recordo l'autor, però m'agradaria molt que me la posessis.
0: Molt bé.
1: Res, perquè estic aquí repartint uns pacatons de l'Amazon i m'agradaria, m'encantaria que em posessis la cançó de Coco, sisplau.
0: T'agraden a tu els pacatons de l'Amazon, eh? Que vagi molt bé. Coco de Marcus, concretament, és un dels temes forts aquesta setmana, Gordi, que ho tinguis clar. Vale. Moltes gràcies pel teu missatge i m'alegra retrobar-me amb tu. Vas deixant-te anar de tant en tant a través de l'interactuar. Gràcies a aquests missatges. No sé si m'has demanat que t'apunti pel tema del sonar o no. En qualsevol cas ho faig, eh? De forma pràcticament instantània, mecànica. Hola, Sergi, bona tarda. Soc la Cristina, des de Banyoles. Vull dedicar Nueva York, diu el meu germà Pol. Avui fa anys i segur que a aquesta hora està al cotxe escoltant-vos. Moltes gràcies. Doncs gràcies per escoltar-nos i moltíssimes felicitats, Pol.
2: Nueva York!

0: he intentado meditar. Que també us diré una cosa, està sobrevalorado, però bé. Aquests ho fan, cosa que trobo molt bé. Mora i Setangana i aquesta cançó que continua sonant tant i tan bé com el primer dia, que està més que bé. Es diu Droga, clar.
1: Intentau meditar.
0: De 7 i 4. Hi ha coses que s'han canviat. Com escoltem música, com comprem, com treballem, i ara també toca canviar com fem servir l'energia. L'electrificació és clau per deixar enrere el gas, el gasoil o la benzina i avançar cap a solucions més eficients alimentades amb energia renovable. A casa pot ser una bomba de calor o una cuina d'inducció. A la carretera, per exemple, un vehicle elèctric. Menys emissions, més eficiència i un aire més net. Aquesta Setmana Europea de l'Energia Sostenible, la Generalitat de Catalunya et convida a fer el pas cap a un nou model energètic. Passa a l'acció, canviem l'energia. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom. Ja ho tindríem, això, eh? Quarta i última hora, som-hi.
2: Hola, Sergi, molt bona tarda. Bona tarda, Flageros.
0: Què tal?
2: Soc Gregòria. Avui volia demanar, sisplau, qualsevol cançó de Becky G i participar en el Sonar.
0: Molt bé.
2: Adéu, bona tarda.
0: Bueno, participar per les entrades del Sonar, eh? Actuar i coses d'aquestes, crec que no. Està el cartell tancat, ja ho intentarem l'any que ve. Becky G està de tornada amb aquesta, es diu Epa. Epa.

0: muchacha, muchacha. La creativitat no té límit, eh? Després d'escoltar aquesta cançó.
1: Hola, bona tarda. M'agradaria participar en les entrades pel Sonar. Vinga, a veure si hi ha sort. Moltes gràcies.
0: Apuntadíssima. Adéu. Moltes gràcies a tu pel teu missatge. Unes entrades per anar a veure els shows del Sonar, que ve acompanyada al llarg de tota aquesta setmana també per marxandatge, eh? Molt bé. Del propi Sonar, evidentment, eh? Faltaria. No m'has demanat cançó i de collita pròpia, si et sembla bé, he posat aquesta butxatxa, eh? Ja sé que molta gent l'espera, la demana, i és tot un encert, evidentment. Va, podeu participar, 628-060-513.
2: Hola, Domènec.
0: Hola.
2: Bona tarda, què tal? Soc la Jessica. Avui et vull demanar la cançó de la Rosalía, la de Lil, i Love Like You...
0: Like, like You Love Me, o algo així.
2: All Night Long.
0: All Night Long.
2: Y lo del Sonar, ¿vale? Y participar en el concurso.
0: Claro que sí.
2: Besito, gracias. El que quiero.

0: for me. Escoltes l'Interactua. Cultura Jove us ofereix Òrbita Flash.
1: Si tens entre 18 i 30 anys, això t'interessa. Et recordem que Cultura Jove és la plataforma per gaudir de la cultura amb preus especials durant tot l'any. A Barcelona, el 12 de juny, al Palau de la Música hi actuen Sabrina Gàrdez i Bernardo Rambeut. I si t'agrada la música clàssica, recorda que els dies 12 i 13 de juny a l'Auditori hi podràs veure l'Ocell de Foc d'Stravinsky i l'Infant de Ravel, sota la direcció de Ludovic Morlot. I al Teatre Lliure, fins al 21 de juny, encara hi pots veure Contra Antígona. A Vilanova i la Geltrú, els dies 12 i 13 de juny, hi trobareu Nanoteatre, teatre de mínims en llocs inesperats. A Alcover, al Convent de les Arts, el 15 de juny s'hi celebra la nit de lírica dels Amics de la Música de Valls. Això sí, recorda que per beneficiar-te dels preus especials cal que tinguis entre 18 i 30 anys. Ho trobaràs tot a culturajove.cat. Entra, registra't i gaudeix de la cultura.
0: Cultura Jove, un programa de la Generalitat de Catalunya per apropar la cultura als joves.
2: Ei! Està arribant el bon temps i encara no tens l'entrada per les Wrap-Up? Espavila! Encara queden les últimes entrades per les festes més bèsties de Flash FM i la gent està arrasant. Així que no t'encantis més. Entra a la nostra web, flashfm.cat, i aconsegueix la teva entrada. Ah, i encara ets a temps per treure't una pasta. Sí, sí, InfoJobs busca provador de festes de Flash FM. La feina? Sortir de festa amb nosaltres i emportar-te 1.000 eurassos. Entra ara a infojobs.net des del web o l'app. Busca Flash FM separat i inscriu-te a l'oferta de provador de festes. I si t'escullen, 1.000 eurassos. InfoJobs, la teva primera feina és aquí.
3: Viatjar a les Balears a l'estiu mola, però viatjar-hi amb Transmet mola més perquè et donem descomptes com xurros. Aconsegueix un 30% i un 5% extra si ets membre del Club My Transmet.
4: La Fórmula 1 al centre de Barcelona. Del 9 al 13 de juny, gaudeix gratis del Fan Village de Plaça Catalunya amb activacions de Fórmula 1, música en viu, activitats familiars, gastronomia i molta diversió. Registra't a circuitcat.com. T'hi esperem.
5: Llimonada natural Don Simón, amb suc espremut i vitamina C. Una dieta sana? Amb llimonada Don Simón. I ara, taronjada natural Don Simón amb suc espremut. La gran diferència.
6: Carinyo, ja sóc a casa.
7: Hola, Rayetó. Has picat molts humans?
6: Doncs no. S'han comprat Repelvite Aroma Fresh i s'ha complicat.
8: Nou Repelvite Aroma Fresh. El repel·lent de mosquits amb aroma fresca de cotó i eficàcia provada fins a 8 hores. I descobreix també tota la gamma Repelvite. Repelvite Aroma Fresh. Protecció que fa bona olor.
9: T'ha entrat en neguit de pensar que la casa està sola?
10: No, m'ha entrat això.
11: La superseguretat de Movistar ProSegur Alarmes dona supertranquil·litat perquè et protegeix fins i tot quan ets dins de casa. Truca al 900-351-351. Ara, càmera gratis. Movistar ProSegur Alarmes. Tecnologia per protegir millor.
12: Aquest estiu, Sardenya vol veure't. Vine amb Grimaldi Lines i el teu cotxe. 20% de descompte en el teu bitllet de vaixell, més un 5% per ser de Grimaldi Club.

0: www.sandalias.cat.
1: Aquest estiu camina còmode, fàcil i amb molt d'estil. Arriben les noves sandàlies Skechers Sans Free Slippins. Per tota la família. Sense cordons, sense complicacions. Només te les has de posar i ja pots sortir a gaudir de l'estiu.
2: Lleugeres, còmodes i perfectes pel teu dia a dia. Descobreix-les a les botigues oficials Skechers, a la planta baixa de l'Illa Carlemany, a Escaldes Engordany i a l'Avinguda Meritxell 45 a Andorra la Vella.
1: Aquest estiu, sandàlies Skechers Sans Free Slippins.
3: No és fàcil aconseguir un augment de sou. O potser sí. Porta la teva nòmina o pensió i el Visum a Morabanc i t'apugem el sou un 4%. Així de fàcil. A més, gaudiràs d'un compte corrent sense comissions, de la Visa Morabanc dèbit bonificada i de condicions especials en préstecs i hipoteques. La promoció finalitza el 10 de juliol. Que no se t'escapi. Consulta les condicions a morabanc.ad. Morabanc. Tens un banc.
4: Em sento guapa.
5: I jo em sento guapo.
4: Jo confio el meu pentinat a l'Essalon.
6: I jo també.
4: L'Essalon, perruqueria i barberia. Deixa els teus cabells a les nostres mans. Et farem sentir més guapo i guapa. Som al carrer Ciutat de Valls número 20 d'Andorra la Vella. Reserva la teva sessió al 759-411. 759-411. L'Essalon.
7: Per fi, aquest any no sentirem els veïns.

0: provisions, sostres, decoració amb pladur. Millora casa teva o l'oficina amb Esparta Guix. 356-556.
1: Amants del motor, del rugit de les motos, de l'adrenalina sobre dues rodes. Aquest divendres arriba la Super Test Section del Campionat del Món de Trial GP d'Andorra.
2: A la plaça de la Germandat de Sant Julià de Lòria, els millors pilots del món s'enfrontaran a obstacles impossibles i al cronòmetre. De 6:15 a 7:15 de la tarda, viu en directe la prova classificatòria més espectacular del Mundial de Trial d'Andorra. Salts, equilibri, tècnica i màxima emoció.
1: I després podràs fotografiar-te amb els millors trialers del món i emportar-te un pòster signat per ells. Super Test Section del Gran Premi de Trial d'Andorra, aquest divendres a Sant Julià de Lòria. Flash Andorra, emissores oficials.
3: Ara és el moment d'escoltar el teu anunci. Fes-ho possible i anuncia't al grup Flash. Contacta'ns al 86 22 88. Dóna't a conèixer a Andorra o a Catalunya. Departament Comercial del Grup Flaix Andorra. Et volem conèixer.

0: La festa està servida.
1: Hola, Sergi, sóc Mon. A veure si em pots posar una cançó de detalls i també entrar en el sorteig del Sonar. Apa, una abraçada.
0: Una altra, ben forta, que vagi molt bé. Dues coses, és perfectament possible. Apuntem per les entrades i fem sonar aquest tema, Tàndem, concretament. 3 minuts per 8:15. Aquest cap de setmana, bueno, no, abans, dijous, comencem ja les festes post-exàmens, diguéssim. Ja ens alliberem una miqueta de tot plegat, queda menys. Ànims a tots els estudiants. Comencem dijous amb les wrap-up. Ho farem al Baix Llobregat, al Bidisco, amb Héctor Ortega. La primera, el tret de sortida, aquest tour de festes comprimides en pràcticament una setmana. Passarem divendres pel Vilova de Lleida. Allò fa una catipea, exitazo, com sempre. Bueno, ah, per cert, felicitem a la gent del Vilova, eh? El sant d'aniversari, 10 anys, que es diu ràpid, eh? Fent les coses molt ben fetes. I el mateix divendres a la nit, en aquest cas a la Costa Daurada, per ser més concrets, a la Caix, espera l'Héctor Ortega. Uns plans inigualables, especialment destinats als estudiants, que un cop s'alliberin de l'espau o tot allò que sigui, doncs es mereixen una festa d'aquestes característiques. Bona tarda, Sergi Domena. Diu, soc el Marçal. Estic amb el tractor. Bueno, em podries posar la cançó Dragostea d'Intei d'Ozone, sisplau? Diu, fa molt de temps que no l'escolto.

Se la dedico a tots els pagesos i pageses. Ara estem molt enfeinats recollint tot el menjar dels camps. Moltes gràcies, gas a tope. Doncs sí que fa temps que no sonava perquè ningú me la demanava. I mira, m'ha fet fins i tot gràcia. Que em demanessin aquesta cançó, que es va fer mig en conya, però va acabar sent un èxit mundial espectacular. De fet, el va fer un paio o una formació que es deia Ozone, de la que mai més em va saber res.

0: gracias a la vida és més sabrosa.
1: A tu sempre et fent cas. Vinga, va, quina cançó vols escoltar?

0: Hola Sergi, soy Cristina desde Vacarisas. Me gustaría que me pusieras la canción 5 estrellas de Mike Towers. A ver si la puedes poner sobre las 7 y media. Salen mis hijos de sus respectivos deportes. Se la dedico a ellos, Cavi y Sergio, y a toda la audiencia y a ti. Gracias, un besito. Gracias a vosaltres, un petó en ben gran. Anem una mica d'esquadrats d'horari, una mica més tard, però espero que l'hagin pillat. D'acord? Mike Towers i 5 estrelles. La cançó que té fans també, evidentment, on també col·labora Obi on the Drums.
1: Bona tarda, què tal? Doncs mira, jo acabo de sortir de la feina i m'agradaria que posessis la cançó de Machina Time, sisplau.
0: Ah, que sí?
1: I m'agradaria participar per les entrades del Sónar. Em faria molta il·lusió. Gràcies, bona tarda.
0: Molta sort a tu.

0: m'ho està patant, eh? Quina forma tan infal·lible.
1: Hola, Sergi, que hem vingut a buscar els meus germans i et voldria demanar per la meva mare la cançó de la nova de Shakira, si us plau. Adéu.
0: Dai, dai, adéu-siau, que vagi molt bé, simpaticíssim. T'ho trobem ben gran. Està patant moltíssim, eh? Evidentment, tema de mundial, està de moda i ho estarà al llarg d'un temps. Una més i toco el dos. Està tot el peix venut, un cop més, aquí a l'Interactua. De seguida, en Miquel González, Toles Poal, Flaix Urban. Demà, a partir de les 4, molt més Interactua. De seguida també rebreu, en aquest cas, dos persones dels que aquesta tarda ens heu enviat missatges. Un missatge de tornada, en aquest cas, informant-vos si sou guanyadors, guanyadores de les entrades i el marxandatge per anar directes al Sonar. No l'estic treballant aquí al tractor, eh? Déu-n'hi-do, la penya amb el tractor avui. Avui m'agradaria que poséssiu la cançó Màscara de la Batgi. Gràcies i molt bona tarda a tothom. Igualment, família. Adéu-siau. Fins demà.

0: Dedica una cançó a la persona que més estimes. Dedica-te-la a tu mateix. Interactua. Interactua.
1: Ai...

0: Flash FM. Són les 8.
1: Quina hora és?
0: Ha arribat el teu moment. A partir d'ara tens carta blanca per trucar i dir el que et surti de la polla. Comença el Flash Urban.
1: Va.
0: Així. Amb Miquel González i Tomàs Poal.
1: Què passa, cabres, cabretes, cabrons? Són les 8, comença un nou Flash Urban a Flash FM. Hola, Tomàs Poal.
2: Miquel González, molt bona tarda a tu i a l'audiència. Valla ressaca que tenim.
1: Per favor.
2: Valla drama.
1: No podem amb la nostra vida.
2: Fem-ne el Primavera Sound.
1: Així. I vam acabar molt malament. Bueno, no passa res.
2: Vaya bèstia.
1: Aquesta setmana hi ha notícies molt importants i una de les notícies més importants...
2: Sí, què passa?
1: És que no és el Primavera Sound.
2: No.
1: És que el Papa de Roma ve a Barcelona.
2: En nomine Patri Christum Spiritus Sanctum.
1: I és per això que avui heu de trucar i dir la vostra opinió. Què us sembla que el Papa de Roma vingui a Barcelona?
0: 93 545 68 68.
1: És important que es facin aquestes coses, sí o no? El que us doni la gana.
2: Potser creieu que no s'hauria de paralitzar tant les coses, tallar el transport. Ens doneu l'opinió si, per exemple, us veieu afectats doncs, precisament per això, perquè s'hagi tallat el transport o perquè està ple de penya al carrer, que és molt desagradable.
1: O si vindreu, justament, sou de fora de Barcelona i vindreu expressament aquests dies a veure'l i esteu encantats i encantades de venir-lo a veure.
2: Home, vale? És que el turisme eclesiàstic és de les coses més heavies del món, eh? De mou masses.
1: Existeix molt, eh? La veritat. Sí. I atenció, perquè aquesta setmana comença la sele.
2: Per favor. Demà mateix,
1: bro. Demà comença la sele.
2: Vaja nervis, derbis.
1: Wow. I tenim un regalet per vosaltres, per animar-vos per la sele, perquè així us relaxeu una mica, sí. I que estigueu feliços i contents quan hàgiu acabat els exàmens. I voleu que podeu aconseguir una caixa d'experiències úniques,
2: sí,
1: per poder gaudir aquest estiu després de la selectivitat.
2: Vinga, va, que sabem que la sele és superestressant i això és una iniciativa, no?, perquè us relaxeu una mica i ens prenem la sele amb més calma i, sobretot, evitar el sobreestrès. Per aconseguir aquesta caixa d'experiències, molt fàcil, ja podeu anar escrivint al nostre WhatsApp 699 69 69 69 i respondre la pregunta de quina assignatura us preocupa més i per què.
1: Vale, doncs vinga, 699 69 69 69 és el WhatsApp del Flash Urban. Molt bé, no?
2: Mare meva, quantes coses!
1: Moltíssimes.
2: I queda una.
1: I queda una que d'aquí una estona avançarem.
2: Mare meva, bro.
1: Dios!
2: Que no parem.
1: Comencem?
2: Vinga, vamos.
0: De 8 a 11, Flash Urban amb Miquel González i Tomàs Poal. Les cabres.

0: Això es diu De Lejitos. És el Jay Weller a través del Flash Urban a Flash FM. Avui que us volem preguntar què us sembla que vingui el papa de Roma a Barcelona.
1: Truca'ns ara. 93-545-68-68.
0: Podeu trucar i dir si us sembla bé o que no us sembla bé, el que us doni la gana, eh?
2: Oye, ara que ho penso, podem posar música de missa, no? Mentre la gent truca.
0: Clar, com que avui parlem del papa de Roma.
2: Clar, és important, no?
0: A veure, vaig a posar música, missa.
2: Música, sí, iglesia o coses d'aquestes.
0: Vale. A veure què tenim per aquí. Hola.
3: Hola, ¿me escucháis?
0: Sí, com et dius?
3: Sergio.
0: Sergio, des d'on ens truques?
3: De Sabadell.
0: Molt bé, Sergio. Escolta, què et sembla que vingui el papa de Roma a Barcelona?
3: Muy mal, fatal.
0: Per què?
2: Ara meva.
3: Me se puede quedar el Vaticano.
2: ¿Por qué? Cuéntanos.
3: ¿Por qué? Ah, porque hay una pérdida de dinero, más caravana de la habitual en Barcelona, como si ya hubiese poca. Todo malo, nada bueno.
0: No trobes res bo que vingui el papa de Roma.
3: Nada bueno.
2: Mira, no,
3: ¿qué hay bueno?
2: A veure, nosaltres, a veure, destacarem les coses dolentes, evidentment, i també les bones.
0: Mira, clar, clar.
2: La fem ou masses, és una cosa sana, a priori, no? Vull dir...
3: La què?
2: La
0: bueno,
2: fe.
0: Res, és igual. Gràcies, Sergio, que vagi bé.
2: Adiós.
0: Podeu trucar els que esteu a favor i els que esteu en contra. Vull dir que no només els que esteu en contra, vale?
2: No, no, exacte. O sigui, el que esteu a favor, que us agrada el tema i tal, també ho podeu dir.
0: Hola, bona tarda. Hola.
4: Hola.
0: Hola, com et dius?
4: Antònia, i voy con mi hija Aitana y mi marido Eric.
0: Antònia, què et penses que vingui el papa de Roma a Barcelona?
5: Està molt bé que vingui el papa. Vingui el papa, posa la cançó del papa.
4: No, a ver, en verdad ni fun ni fa, me da igual que venga. Yo creo en Dios y no creo en el papa, mejor
0: tu amiga. Creus en Déu però no amb el papa i els mossens.
2: Per favor, per alguna cosa en concreta...
4: No, pienso que es un
0: saca cuarto. Es un
2: saca cuarto.
0: Dios. Dios. Molt bé. Molt bé.
6: Hola, soc l'Anna i volíem participar
0: a
6: lo de la
0: capsa. Jana, però... si escoltes la ràdio, això es fa per el WhatsApp, guapa, que no t'enteres de res.
2: Sí, lo de la CL és per WhatsApp, per favor.
0: Hola, bona tarda. Hola. Hola, com et dius?
7: Aaron.
0: Aaron, des d'on ens truques?
7: D'aquí de Masquefa.
0: Digues, què et sembla el papa, a veure.
7: El papa una merda.
2: Va, un moment, no. Sisplau, respecte. Per què?
0: I per què?
7: És un sacaquart.
0: És un sacaquart.
2: Oye, sabíeu que mai havia escoltat sacaquart i avui ho han dit dos cops seguits, eh?
7: Jo soc evangelista i crec en Déu, però el papa no em sembla bé.
0: El papa no et sembla bé.
2: Va. Però, en general, el papa o aquest papa? Perquè el d'abans era la cabra, no?, a l'argentí. Estava guai.
7: Sí, aquest era la cabra. Jo sóc del Barça i m'agradava molt.
0: Va, molt bé. Perfecte, moltes gràcies, que vagi bé.
2: Adéu, Ted.
7: A vosaltres.
0: Adéu. Doncs és el que preguntem avui al Flash Urban, què us sembla que vingui el papa demà a Barcelona.
2: I déu-n'hi-do les opinions de les persones, molt fortes, he de dir, eh?
0: De moment totes en contra, algú que sigui a favor, que també ho pot dir-ho, eh? Només
2: sí, faltaria,
0: sí, eh?
2: Si esteu amagats, no us amagueu.
0: Ara anem a escoltar el Hague.
1: Les cabretes truquen al Flash Urban. 9-3-5-4-5-6-8-6-8.

0: Hagel amb això que es diu Bam Bam. De seguida agafem més trucades per saber la vostra opinió del Papa de Roma. Abans us recordem que estem regalant una caixa d'experiències per quan acabeu la selectivitat la podeu gaudir arreu de Catalunya, vale?
1: Exacte, doncs ja sabeu que les PAU estressen moltíssim els alumnes i el que volem és que us relaxeu, és a dir, que estudieu i tot el rotllo, però si us plau, calmeu-vos, vale? Que no tota la vida és un examen. Així que res, només heu de respondre a la pregunta de quina és l'assignatura que més us agòbia i per què, vale? A través del WhatsApp, 699-69-69-69.
0: Heu d'enviar un WhatsApp, vale? I respondre a aquesta pregunta i a veure qui s'emporta aquesta caixa d'experiències per fer arreu de Catalunya un cop s'acabi la selectivitat. Vaya regalazo, molt bé.
1: Exacte, i escolta, per aprofitar que feu servir el nostre WhatsApp, també ens podeu demanar una broma telefònica, ja sabeu.
0: Una broma telefònica a través del 699-69-69-69, com aquesta que vam fer l'altre dia, que li van fer creure una noia que li havien ocupat un pis. Va acabar plorant i insultant-nos en directe.
1: La veritat és que va estar molt guapo, per sort després s'ho va prendre bé, però va plorar molt perquè, clar, vam fer veure que van ocupar el pis d'un tal Paco, que era el propietari...
0: Pobre Paco!
1: A qui li jugava aquesta dona i, bueno, ja veuràs com va la cosa.
0: Escolteu la broma.
2: Si tu has perdut el Flash Urban...
3: Hola.
1: Hola, Vanessa Reyes.
3: De part de qui?
1: Sóc el Martí Puigmont. Et truco de part del Paco, el propietari del pis de les Borges Blanques.
3: Hola, bones.
1: Bones, què tal, com estàs? Sóc el seu advocat.
3: Bé.
1: Tot bé o no?
3: Molt bé, vale. Gràcies a Déu, molt bé.
1: No, home, no.
3: Què dius?
1: Oye, no, una pregunta ràpida. Ara mateix on estàs tu?
3: Jo?
1: Sí.
3: Pues a casa, a Fonteta.
1: A Fonteta. Vale, mira, és una mica desagradable la trucada que farem ara, vale, que mantindrem. El tema és que han ocupat el pis d'allà de...
3: Oh!
1: Sí.
3: Què dius?
1: Sí, uns perroflautes s'han fotut allà dins i bueno, i estan allà.
3: Però, ostres, però quan ha sigut això?
1: Doncs mira, fa relativament poc. No, jo és que no estic molt informat del cas del context i tal, però farà no molt, la veritat, ni idea. Però no fa molt. Bueno, el cas, anem per feina amb aquest tema, ja saps com funciona, no?, el tema de l'ocupació. La llei no ens empara a nosaltres, que manda huevos,
3: sí.
1: També t'ho dic.
3: Sí, ja.
1: És una merda tot això i bueno, estem una mica agobiats amb això perquè...
3: Home,
1: no.
3: Però en el pis el pis d'en Paco ha sigut?
1: Sí.
3: Hòstia puta, pobre Paco, com està en Paco?
1: Pues va tirant, però ja saps que això és una merda, li passi qui li passi. Saps? Ja podrien ocupar pisos dels bancs o altres coses, però el pobre Paco no té la culpa i bueno, ja saps com és, que és un tio que aquestes coses pues, li senten malament. I no sé, i tampoc és de pedra.
3: Bueno, jo en què us puc ajudar? Perquè clar, jo...
1: No, tu tranquil·la, tot quedarà igual. Res, per dir-te que el contracte segueix igual, tu segueixes pagant com fins ara i ja està. O sigui, nosaltres d'altra banda pues, intentarem fer el que puguem.
3: Oi, em penso que t'estàs equivocant, eh?
1: Ai, per què, Vanessa?
3: Perquè jo vaig deixar el pis el dia 31. Jo ja vaig acabar el contracte amb ell, eh?
1: Ja.
3: Ara qui entrava era un nou propietari.
1: Ja, però el que estem sospitant, Vanessa, és que potser tu has portat aquests ocupes.
3: Ei, para el carro, eh? Para, aquí sí que no, eh?
1: Però per què no? Què passa?
3: Tu m'estàs acollonant?
1: No, t'estic dient que hem sospitat. Encara no t'he acusat.
3: No t'ho perdis, m'estan sospitant... Perquè ara es veu que en el pis d'en Paco ha entrat uns ocupes i estan sospitant de mi.
1: Escolta, és que no has vist el Paco com està, eh? T'ha destrossat.
3: Mira, vaig a parlar amb en Paco, perquè jo no et conec, m'estàs dient que és un abogat, m'assembla molt bé, però és que aquí jo, no sé,
1: ja.
3: Aquí hi ha algú que no olora bé.
1: Vaig a trucar en Paco. Escolta, no em pensis, sisplau, no em pensis,
3: sí,
1: un moment.
3: Sí,
1: no, però un moment, escolta, Vanessa, un moment.
3: Digue'm.
1: Sisplau, un moment. Fins ara, només per saber, fins ara quan estaves pagant de lloguer, tu?
3: És que no tinc per què parlar amb tu. Jo no et conec de res. O sigui, ho sento a l'ànima, però
1: mira,
3: és que...
1: Escolta,
3: a
1: Vanessa,
3: mi m'estàs dient
1: Vanessa,
3: que ets un abogat...
1: M'estàs parlant d'unes formes molt poc respectuoses.
0: La Vanessa està molt cabrejada. Ah, espera, està marcant.
1: Ojo.
3: Hola.
1: Hola, Vanessa, que s'ha tallat abans, no?
3: No s'ha tallat, t'he penjat.
4: Vale, vale, sí, però sí. Sisplau, no ens pensis, que això és una broma, estàs a Flash FM. Vanessa!
0: Que t'has menjat la broma del Paco!
4: Per favor, pobre Paco!
5: No ho ha dit el Paco.
4: Però, no, això ho ha fet el, seu, el Jordi Gràcia, el seu nano.
5: Ni puta gràcia, que... Jordi.
0: Bé.
3: La mare que els va parir. En sèrio, és una broma, sisplau, perquè és que...
5: 100%, Vanessa, carinyo, 100%.
0: No, no, no, Vanessa, Vanessa, que estàs en directe a la ràdio.
4: Vanessa, que això és una broma del teu fill, el Jordi Gràcia, que ens ha demanat...
3: Ui, ara el mato.
4: I m'ha dit,
5: mata.
4: I m'ha dit, feu veure que sou l'advocat d'un tal Paco. I així hem fet, jo era l'advocat del Paco.
3: Tia puta, mira, t'ho dic en sèrio. Perdoneu pels tacos, però
4: no,
3: la mare que el va pariar el mato. Gràcies.
4: No, però Vanessa,
0: però, has acabat trucant al Paco?
3: No fas gràcia, bobo.
4: Ah, ha rigut.
3: Sí, està aquí, està aquí.
4: Vanessa, però espera, tu estàs rient ara, no? Tu estàs prenent bé, no?
3: No, tinc ganes de plorar, idiota.
4: No, però...
0: No, espera, Vanessa, tranquil·la.
4: Oh.
0: Vanessa, tranquil·la.
4: Pren-te una Coca-Cola, un moment.
0: Estàs en directe al Flash Urban, a Flash FM. Relaxa't, és una broma, no ha passat res, vale?
4: Vanessa, però espera, pots enviar una abraçada a tots els oients de Flash FM, si us plau?
5: Ai, pobreta.
3: Sí, una abraçada forta i que estiguin al tanto, si no enganxaran com jo.
4: I que estiguin al tanto, molt bé.
0: Molt bé, Vanessa.
4: Una abraçada, un petó.
6: I reina, i guapa.
5: I ara tot lo que necessitis.
0: Que mona la Vanessa.
5: Ai, pobreta.
4: Vaya llorica.
6: Per favor.
2: Escolta'ns de dilluns a dijous de 8 del vespre a 11 de la nit i dissabtes de 10 de la nit a 1 de la matinada. Envia'ns un WhatsApp 699 69 69

recupera els millors moments i bromes telefòniques del Flash Urban. A la carta de flashfm.cat. Flash. Flash. Flash FM. 3 dies d'autèntica bogeria

0: Steve Aoki, entre més de 300 DJs. I don't wanna lose control. Els de Flash FM hi serem com a emissora col·laboradora del 17 al 19 de juliol a l'aeroport de Betza, Alemanya, per explicar-te el millor dels 3 dies de Perucaville. Aquest estiu, el batec electrònic es diu Perucaville.
1: Va, a veure, arriben les Pau. I sí, és normal tenir nervis, tenir els apunts per tot arreu i el cap una mica saturat, però molta feina ja està feta. Ara no va de tornar-se boig, va de posar-hi una mica d'ordre, descansar i confiar en tu. Organitza els últims repassos, cuida't, dorm bé i busca moments per desconnectar una mica. Les Pau són importants, clar, però no defineixen qui ets ni fins on pots arribar. Consells pràctics per superar la selectivitat a universitats.gencat.cat. Fes les Pau en pau. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
2: Viatjar a les Balears a l'estiu mola, però viatjar-hi amb Transmet mola més perquè et donem descomptes com xurros. Aconsegueix un 30% i un 5% extra si ets membre del Club My Transmet.
0: Andorra. Flash FM 93.8.
3: Ser inconformista és atrevir-se a pensar. És no seguir sempre el camí marcat. Fer-se preguntes, buscar noves idees, mirar més lluny. Perquè les persones que canvien les coses són les que s'atreveixen a fer-ho d'una altra manera. Ser inconformista no és anar contra tot. És tenir l'actitud de voler anar més enllà. Universitat d'Andorra. Actitud inconformista. Futur prometedor. Inscripcions obertes a uda.ad.
4: La CAS comença en tu i forma part de tothom. En el nostre dia a dia, en la nostra salut, en la nostra feina i en el nostre futur. És tot el que fem possible, juntament, com a persones, com a comunitat i com a país. Fes sentir la teva veu i participa el 17 de juny escollint qui et representarà al Consell d'Administració. Si no pots aquell dia, no et preocupis, avança el teu vot a la CAS o a la teva parròquia. Informa't a la nostra web i xarxes socials i vota. La CAS. Cosa de tothom.
5: Fer el canvi de router amb Andorra Telecom és molt més fàcil del que t'imagines. Si encara tens el router antic, demana el nou model online o trucant al 115 i te'l portem a casa gratis. Amb el nou router gaudiràs de més velocitat, millor cobertura i un wifi més estable. No esperis més i demana-la ara a andorratelecom.ad.
6: Encara no coneixes la menjadora del 5D? Si busques cuina casolana amb plats pensats per tothom i dietes alimentàries, cuina vegana, productes sense gluten o per al·lèrgies, ven a descobrir-nos.
7: La menjadora del 5D. Som a la plaça de les Fontetes de la Massana. Fes la reserva al 727-377.
6: La menjadora del 5D. La tradició i la modernitat.
8: Flash FM. Andorra 93.8 FM.
9: Et cal escoltar-ho tot dos cops perquè et quedi clar?
8: Flash FM, Andorra 93.8 FM.
0: Et volem escoltar. Truca al 93 545 6868. Flash Urban amb Miquel González i Tomàs Poal.

0: Dardos. És aquesta de Romeo Santos i Prince Royce, que sona a través del Flash Urban. Avui que us preguntem que demà ve el Papa a Barcelona, què us penseu? Quina és la vostra opinió que vingui el Papa a Barcelona? Vale?
1: Va, penseu que és una cosa positiva, negativa? Per què us afecta pel tema del transport, del metro, de tot el rotllo que ha estat tancant? Penseu que és una bogeria, molta pasta invertida? Digueu-nos la vostra.
0: Doncs vinga, tot això a través del telèfon de la ràdio al 935456868.
2: Truca'ns ara. 93-545-68-68.
0: I avui tenim una gran selecció musical de música catòlica.
1: Sí, molt maca, eh?
0: Hola, bona tarda. Per favor, vaya ventilador.
1: Déu meu senyor. Hòstia, la conec aquesta.
0: Ah, sí?
1: Sí.
0: Hola, com et dius?
3: Soc en Ricard, de Vigas i Riells.
0: Ricard, què et penses del Papa que vingui a Barcelona?
3: Doncs mira, per començar, com diu tothom, un sacacuartos, i a part que ens tallen tots els carrers, la majoria de carrers de Barcelona, que estarà a la ronda, vamos, a patar.
1: Clar. Llavors no trobes cap cosa positiva, no?, amb la seva visita?
3: Bueno, sí, mira, creu en Déu i tot, el papa dels pobles.
0: Bueno, Ricard, creiem que el teu mòbil amb Déu tampoc creu perquè no funciona. No funciona el teu mòbil. Gràcies, Ricard, que vagi bé. Vinga, adéu.
2: 93 545 68 68.
0: Què penseu de la visita del Papa? De moment les respostes són negatives. Insistim, si hi ha algú que estigui a favor, que truqui i ens ho expliqui. Només faltaria, eh?
1: Va, llegeixo molt ràpid un WhatsApp. Diu, no mola que vingui el Papa perquè està en contra de l'avort. Andorra no és legal per culpa d'ell. Així que fora de Barcelona.
0: Dios!
1: Diu, per favor.
0: I tu què en penses? Vinga, va.
2: 93 545 68 68.
0: Sabeu que podeu dir que us doni la gana, eh? Micròfon obert, eh? Nosaltres no, només escoltem.
1: Sí, fins i tot us podeu cagar en Déu, sense cap problema. Al final...
0: Dios!
1: Aquí la gent que digui el que li surti a la polla.
0: Dios!
1: Senyor, tan solo redes
0: y mi trabajo. Molt bé, gran cançó per esperar les vostres trucades aquí. Potser l'opinant del Papa.
1: Potser és la primera vegada que sona per la ràdio, això, no? No, Ràdio Maria segur que sona.
0: Segurament. Hi ha més, eh?
1: A veure.
0: Gràcies, quiero darte.
1: A veure. Va, mentre truqueu, ja sabeu, opinió de si mola que vingui el Papa a Barcelona o no. Què opineu del tema, vale? Per cert, a sobre va dir que era del Madrid, el fill de puta.
0: Dios!
1: Allà drama.
0: No!
2: 93 545 68 68.
0: Gran programa espiritual que tenim avui al Flash Urban.
1: Un dia podem fer un confessionari, eh? Rotllo la Rosalia.
0: M'encanta.
1: Està bé, no? Rotllo que la gent digui el seu pecat més gordo.
0: De res.
1: Ah, vale. Sempre són latinos, quan canten.
0: Sempre.
1: Ai, Diosito.
0: Hola, bona tarda. Hola.
4: Hola,
0: com et dius?
4: David.
0: David, baixa'm el volum de la ràdio, sisplau. Des d'on ens truques, David?
4: Des de la Ràpita de Vallfogona de Balaguer.
0: Molt bé, David.
1: Fantàstic.
0: Quants anys tens?
4: 11.
0: Té 11 anys, el David, i ve a opinar sobre el Papa.
1: Bé.
0: Endavant, David.
4: Doncs que està molt bé que vingui el Papa a Barcelona perquè ja feia molts anys que no venia.
1: Vale, i tu aniràs a veure'l o no?
4: No pot perquè
0: has d'estar
4: a casa.
0: Has d'estar a casa.
1: Ha de vigilar la casa, clar, el nen. Sí, sí.
0: Tu creus en Déu, David?
4: Sí.
0: Ah, molt bé.
1: Sí, per què creus en Déu, David? Què és el que t'agrada de la religió? Explica'ns.
4: Que m'agrada perquè... No ho sé ara, no sé com.
1: Ah, fantàstic.
0: Bueno, perquè has crescut, no?, des de sempre.
4: Ja he cregut.
1: Clar, bé, el cole fan el Pare Nostre, suposo. Clar.
0: Gràcies, David, que vagi bé. No.
1: Vinga, xaval.
0: Hola, bona tarda. Hola.
5: Hola,
0: com et dius?
1: What the fuck?
0: Ai, no sé què heu així, tio.
1: Ha fet un soroll molt raro, no, a més?
0: Sí, la veritat és que... Per favor!
1: Allà cursilada de tema.
2: 93 545 68 68.
0: Hi ha més, eh?
1: A veure.
0: Vivent con alegria.

0: Molt Amaral, no, aquesta?
1: Sí, no? Sí, sí. Hola, bona tarda.
2: Hola, bona.
1: Hola, com et dius?
3: Hola, buenas.
2: Sílvia.
1: Sílvia, des d'on ens truques, guapa? Adéu, adéu.
2: Tarragona.
1: A veure, què et penses tu del Papa, Sílvia?
2: Doncs mira, a mi, sincerament, ni em va ni em ve. El que trobo bé que vingui, perquè igual que pot vindre un cantant o pot vindre qualsevol altra persona, o poden tancar Barcelona pel tema de, jo sé, una Eurocopa, qualsevol cosa del futbol, pues a la gent que li agradi i tingui la seva creència, però escolta tu, també se li ha de donar una opció, no?
1: Ah, vale, molt
0: bé. He de dir que és la resposta que més m'ha agradat fins ara, eh?
1: De moment la més sensata.
0: Al final, també té molts seguidors, l'Església, no fan mal a ningú. Escolta, doncs que es respecti si un dia a l'any ve el Papa, jo què sé, saps?
2: Exacte. Normalment són menys, no?
0: Sí.
1: Tu, Sílvia, hi aniràs a veure'l?
2: Jo no. Jo tinc que treballar.
1: Clar, és que la gent treballa.
0: Ja, clar. A què et dediques, Sílvia?
2: Doncs amb els infants, amb els nens.
1: Ai, que monos, molt bé.
0: A una mainada, ja, amb la mainada algun col infantil o alguna cosa així?
2: Sí, amb un col infantil.
1: Ah, vale, molt bé. Perfecte, moltes gràcies, Sílvia, que vagi bé.
3: Hasta pronto.
1: Adéu.
4: Flash Urban, el programa de les cabres, les cabretes i els cabrons. A Flash FM.
5: Para todos esos amores que dicen ser perdidos y para todos esos que no pudieron ser. Esto dice así.

0: El 150, Aliander y el Fercho.
1: Bon tema, que se marqueta aquests dos, bravo.
0: Sonar, arriba el Sonar 2026.
1: Ojo, vaya bomba.
0: Ja s'acosta la ciutat i el Flash Urban, no volem que te'l perdis.
1: Toma ja.
0: Per això, aquesta setmana, cada dia, regalem entrades per anar al Sonar.
2: Toma, Jeroma, pastillas de goma, coño.
0: Del 18 al 20 de juny podràs guanyar entrades per anar a veure a The Prodigy, Kelis, Secta, Charrot the White, The Beatles.
1: The Beatles.
0: Emily Lenz i molts més.
1: Ojo, molt bon repartiment d'artistes que us podreu trobar en aquesta entrega del Sonar 2026.
0: Què heu de fer per participar per anar al Sonar?
1: Doncs ho sabrem més tard.
0: Però de moment heu d'opinar sobre el Papa.
1: Exacte.
0: Vale.
1: I que sapigueu que avui sortejarem, us podem avançar, entrades per anar el dijous, on trobarem dijòqueis com, per exemple, Chris Stassi.
0: I uns mitjons.
1: Molt guapos del Sonar, joder!
0: Si voleu anar-hi, heu de trucar al 935456868 i dir-nos què us sembla que vingui el Papa a Barcelona.
1: Vinga.
0: Sí o no? Esteu a favor o en contra? A
1: favor, parteu.
0: Hola, bona tarda, qui ens truca?
1: Hola, buenas.
3: Hola, soy Mike Kennedy, capullos.
0: Ay, a ver, no nos insultes, cabrón.
1: Es que aquest es un nou boig que abans no trucava.
3: Yo hago lo que hacéis vosotros, chico.
0: Uy, ¿y qué te pasa en la voz, chico?
3: Escucha, yo soy papista, más papa que papista. Soy una papista, una mujer que quemó Roma, ¿lo sabíais vosotros?
1: Papista, una papa, pero eres papista porque tienes...
3: papa quemó Roma.
1: Porque tienes papada, ¿no? Papista. Bueno, va, no, pero
3: una mujer papa quemó Roma, ¿lo sabíais, no?
0: Una mujer papa quemó Roma.
3: Sí, una papista, miradlo por internet.
1: Bueno, tenemos otras cosas que hacer.
0: La verdad es que
3: no,
0: sí.
3: Yo ya no os insultaré más porque sois buena persona.
1: ¿Así?
0: Bueno, menos mal.
3: Pero vosotros vais insultando siempre, coño.
1: Claro, bueno, nuestro trabajo.
0: Sí. Exacto.
3: Escucha, recuerdo para mi Beli, una chica muy, muy buena.
0: Venga. Muy bien, guapo. Venga, acaba así, pesado. Eres un
3: vale,
0: pesado.
4: 93-545-68-68.
0: ¿Cómo está la gente, por favor?
1: És normal, ve el papa, estan embogint tothom.
0: Clar, com les monges.
1: Hòstia, com estan les monges, eh?
0: 935456868, entre totes les trucades que tinguem avui, tenim entrades dobles per anar al Sonar de dijous i uns mitjons del Sonar.
1: Vaya passada.
0: Rico, rico.
1: I con fundamento.
0: Recordeu que també podeu demanar bromes telefòniques a través del WhatsApp de la ràdio.
4: Envia'ns un WhatsApp. 699-69-69-69.
0: Hola, bona tarda.
5: Hola, bona tarda, Esplai FM.
0: Sí, senyor, com et dius?
1: Sí, sí.
5: Hola, Marc.
0: Marc, des d'on ens trucàs?
5: Des de Manresa.
0: A veure, què et sembla tu, això del Papa?
5: Bueno, pues semblé fantàstic.
1: Vale, ja està. Vaya resum.
5: No, sí, bueno, em sembla una oportunitat molt bona, doncs, per veure, doncs, el que és la màxima representació de l'Església.
1: Vale.
5: I, bueno, i els discursos que està tenint tant a Madrid com, bueno, suposo que tindrà també aquí a Catalunya. Mm. Estan siguent molt bons, estan siguent que vol una Església que passi a l'acció, una Església que no sigui només d'anar a missa, sinó que aquesta missa sigui al carrer per ajudar els altres, perquè... que comenci a fer un canvi, no?, tota l'Església, que és el que ja buscava el Papa Francesc, i per això em sembla una oportunitat molt bona, doncs, que ell també, doncs, és una xispa d'esperit, no? És una,
0: és a veure, Marc, tu estàs bastant entès, de lo que diu el Papa.
1: Déu-n'hi-do.
0: Estàs bastant al dia, no?
1: Sembles el monaguillo.
0: Que estàs bastant al dia, no? Estàs molt entès de lo que diu el Papa.
5: Bueno, realment el segueixo, realment jo formo part de l'Església, sóc una persona normal, laica, o sigui, com tu, com jo, i res, el que treballo en una fundació, que és Santa Clara, i ara mateix vaig damunt d'una ambulància, estem portant 20 ambulàncies, doncs, que demà seran beneïdes pel Papa.
0: Ah, demà hi haurà 20 ambulàncies beneïdes pel Papa.
1: Espera, un moment. El Papa es posarà davant de la Mitsubishi a començar In nomine Patrem, Filium et Spiritus Sancto, sí o no?
5: No, les ambulàncies les portem a Montjuïc i portem 30 vehicles i són per Ucrània, per la guerra d'Ucrània.
0: Vale, són ambulàncies que aniran a Ucraïna. Vale, vale.
5: Sí, van a Ucraïna i estic, bueno, jo soc treballador de la Fundació de Sor Lucía Caram, de la
0: Monja
5: de Santa Clara.
1: Sí, la cabra.
5: De Manresa, i llavors, bueno, pues per això dic, ostres, dic, vaig a trucar també una miqueta i a dir una miqueta, pues, que hi ha molta part d'Església, doncs, que passa l'acció, no? Que no es quede només en una missa o el que sigui, que també és molt necessari l'equilibri conjunt de tot, no? perquè tingui fe. I després també un petit apunt que heu dit, Dios. Que tal, sí, heu dit una cosa de que si creu en Déu o la religió,
0: sí.
5: Si creure en Déu és una cosa molt personal, és una relació com l'amor que tenim amb un pare, no?
0: Sí.
5: I l'amor aquest que és, sigui en Déu.
0: Llavors, bueno, queda clar, Marc, que tu sí que creus en Déu, eh?
1: No, bastant.
0: Queda claríssim.
1: Home, li dones 10 minuts més i ens converteix a nosaltres,
0: que flipes!
1: Si ens veiessis ahir, aniríem a l'infern!
0: Dios!
5: Jo la veritat que us puc dir que gràcies a creure en Déu, no? La religió és una altra cosa i després les persones que formem l'església doncs tenim molts defectes i tal, com tothom, no som ni perfectes ni molt menys,
0: clar.
5: Sinó que, bueno, que en moments difícils doncs, el fet de creure en que hi ha una transcendència en aquesta vida doncs realment ajuda molt, no?
0: Però, per tant, tu estàs dient que creure en Déu t'ha canviat la vida?
5: Sí, exacte. O sigui, a mi m'ha ajudat molt a la vida, m'ha canviat la vida, perquè moltes vegades doncs, que m'hauria pogut agafar en moments de problemes, no? Que m'hauria pogut agafar doncs, en certes bueno, coses que hi ha fàcils d'aquest món, no? Però, i després també jo era responsable d'operacions amb una multinacional i, bueno, a banda de pensar-ho molt, vaig fer aquest cop de cap i...
0: Però cop de cap cap a on? Què va ser? Va ser mossèn o algo?
5: No, pues soc treballador social.
0: Ah, treballador social, vale.
1: Arrel de tota aquesta espiritualitat, doncs has dit, vinga, va, anem a ajudar la gent, no? Bueno, si és així, estem molt a favor del que fas, eh?
5: Bueno, fa molt temps que jo sempre ajudo, o sigui, inclús els meus amics, o sigui, al terreno, al dia a dia, no? I sempre intento, quan era responsable de producció i operacions, pues també els treballadors intentava sempre...
0: Per favor, vaya xerrera, per favor, calla!
1: Vaya sermón!
0: Dios!
1: No, escolta, ens
0: no, molt bé, molt bé.
1: Valorem molt bé. Positivament la teva trucada.
0: Molt bé, Marc.
5: I res, i em sap greu que si a la gent li moleste que mobilitzi i tal, pues bueno, sap
1: no,
5: greu
1: no.
5: Que
1: sí, cadascú és lliure de fer el que vulgui.
0: Hi ha gent que ha trucat perquè li molesta bàsicament perquè la ciutat quedarà col·lapsada, però bueno, això cadascú s'ho agafa com s'ho agafa.
5: Això és veritat, però bueno, Barcelona té el que té, no? Té aquest encant i és per això que s'hi va, no?
0: Per tant, tu ja aniràs demà a veure el Papa.
5: Sí, jo estic anant ara amb una ambulància que les deixem a Montjuïc i demà... Pues,
0: vale, pots posar el pirulo de l'ambulància que va anar sí, amb el Papa, sí, sisplau?
1: Mira, el pirulo.
5: Ho escolteu?
1: Sí, molt bé, a més.
0: Molt bé!
1: Ha sonat molt nítida.
0: Aquesta ambulància demà el Papa hi pujarà. Dios!
1: La cabra.
0: Molt bé.
5: Com?
0: Que demà pujarà el Papa en aquesta ambulància.
5: No, crec que pugi, les beneirà. Farà un gest simbòlic, o sigui que pels creients doncs és molt important, molt no?, una benedicció.
0: Molt bé, Marc, moltes gràcies. Per favor, vés a Ràdio Estel a parlar, Marc.
1: Vaya xapa i pintura. Gràcies,
0: Dios!
1: Adéu.
4: Al Flash Urban tens carta blanca per liar-la en directe. Truca'ns al 93 545 6868.

0: Vale.
1: Al Flash Urban passen coses com aquesta.
2: La baralla de l'any, platja versus piscina.
3: Que ens agrada més la piscina.
2: La piscina, ara. Per què?
3: Doncs mira, a la platja hi ha molta sorra.
4: Sí, és que a la platja hi ha mucha zorra suelta.
2: No.
3: Sí, mucho.
1: I a tu, què t'ha passat avui?

0: tienes piquete, mami, yo también. Tú estás buena, yo estoy bueno también. Huelo rico y ando con los de 100. Si tú lo
1: quieres... És el Bad Bunny, amb això que sigui Nueva York.
2: Una de les grans cançons de The Beach Irán Más Fotos.
1: Ads again. Bad Bunny. Si tu lo
3: quieres, lo tienes que... Anem a Sant Feliu de Guíxols, que hi ha el Pau.
1: Hola, Pau.
2: Mira, bon nom avui, eh?
4: Hola, bona tarda.
3: Pau, com estàs, tio?
4: Pau a tothom, sisplau.
3: Pau a tothom, molt bé.
2: M'has robat el xiste, cabron.
3: Pau a tothom i a sobre de demà comença les Pau, a sobre.
2: Molt bé.
4: Hola. Exactament.
2: Vaya, tres en ratlla.
3: Dios.
2: La que em vaig quedar d'ahir.
3: No. A veure. Escolta, Pau...
4: Això és el que necessito jo, una ratlla...
3: Dios!
2: Per favor, que ja anem!
3: Pau!
4: Exacte.
3: Però vaya hora que estem parlant de...
2: Vaya Jonfi, farlopa.
3: Bueno, Pau, explica'ns, què et penses tu del papa, a veure?
4: Jo, m'agrada molt... Jo havia sigut monaguill, quan era jove havia sigut monaguill...
2: Es diu
4: i estic molt content que el papa
3: en català es diu monaguill? Tenim un dubte.
4: Es diu monaguill, sí senyor.
3: En català es diu
4: monaguill.
3: Ah, sí?
2: És com calabós, no? La traducció.
4: Jo tota la vida que m'he fet dir monaguill, però bueno...
3: Vale, tu eres un monaguill. Pues jo,
4: Estic una mica trist perquè jo tinc un balcó a Barcelona per anar a veure el papa i resulta que hauré d'estar avaluant els meus alumnes, que no hi ha manera que aprovin.
3: Molt bé, escolanet.
4: Em toca la reunió d'avaluació.
2: Però un moment, tu ets profe de què? Perdona, tio.
4: Jo sóc profe del más odiado de todos, de mates.
3: Dios, profe de mates.
2: La cabra autèntica.
4: Sí. Sant Feliu de Llobregat, no de Guíxols.
3: Ah, vale.
4: Sant Feliu de Llobregat, eh?
3: Vale, Llobregat.
2: I quin col·le és el teu, tio?
4: El de l'Institut Sant Feliu de Llobregat.
3: Vale. I tu com a professor, que dius que els teus alumnes no hi ha manera que aprovin, com veus els nens ara mateix?
4: Bueno, els nens ara mateix els veig molt despistats, amb poques ganes de fer gaires coses, però bueno. Només que n'hi hagi 3 o 4 que valguin la pena, ja fem la classe per als 3 o 4.
3: Bueno, com a mínim algo és algo.
2: Acabes de dir 3 o 4 que valguin la pena, com que la resta són la peste, bàsicament.
3: Dios!
4: No, la peste no, però la peste faran el 3 en rai, ja et sembla a mi, perquè és que no sé què faran més.
2: Una cosa. Un professor ens acaba de dir que necessita una ratlla de farlopa.
3: Ho acaba de dir. La cabra ho té. I a sobre ha dit que demà vol anar a veure el papa. Aquest home ho té tot.
2: No, just abans de les Pau, eh? Vaya drama banana.
3: Clar, els teus alumnes demà fan la CELE?
4: No fan la CELE, fan un altre curs. Els meus alumnes fan majoritàriament un altre curs.
3: Quin curs fan?
4: L'últim de l'ESO, el quart.
3: El quart d'ESO, vale, encara no tenen la CELE.
4: Sí. Doncs jo voldria anar a veure el papa i tinc un balconet al carrer Rosselló, però no puc anar-hi perquè estaré fent aquestes coses, les avaluacions aquestes.
3: Ha agafat la baixa, tio.
2: Oye, no, per què no llogues al balcó? Es cobra molt, eh?
3: Clar, lloga al balcó.
2: Sí, tio.
4: Ostres, doncs m'acabes de donar... Però jo soc un tio legal i no vull...
3: Vale, fem una crida, un moment. Callo un rato, Pau. Si algú ha llogat el seu balcó de Barcelona, perquè demà passa el papa, sisplau, que ens truqui i ens expliqui quanta pasta ha cobrat per llogar el balcó.
2: Home, déu-n'hi-do, eh?
3: Dios!
4: És una bona... Rosselló, Sicília, per allí passarà tot el carrer Rosselló fins a Sicília, fins a Sardegna.
3: Passa davant de casa teva i t'ho perds, vaya pinga.
2: Vaya peste de l'oeste.
4: Me cachi la mar, sí.
2: Bueno, és que jo me'n recordo que vaig anar a Logroño per Setmana Santa i a la plaça, on hi havia tota la moguda de Déu i tal, hòstia, els terrats, vaig mirar a internet i es pagava una pasta.
3: Sí.
2: Sí, els Airbnb i tot això.
3: Bueno, si algú ha llogat al seu balcó, sisplau, que ens truqui i ens expliqui a veure quanta pasta ha cobrat aquests dies.
2: Ja mola, i cuéntanos.
3: Molt bé.
4: Jo espero que el papa m'il·lumini i a veure si em deixa aprovar la majoria. A veure si m'il·lumina.
3: A veure si és veritat.
2: Bueno, entre això i la ratlla de farlopa tot anirà bé, vale?
3: Dios!
2: No, per favor. Que no oblidem, ni oblidem ni perdó. Ni oblidem ni perdó.
3: Gràcies, que vagi bé, Pau.
4: Adéu, xaval.
3: Adéu, Pau, per tothom. Saps que arriba aquest estiu, Tomàs?
2: No em diguis que és el Xer Festival.
3: La 8a edició.
2: Vamos.
3: Amb artistes molt forts.
2: Ah, sí?
3: Com el Mike Towers, el Marc Ours, el De La Fuente, i De La Rose, RUFV, Ivan Bloch i molts més.
2: De La Rose de la Cubana?
3: Exacte. Del 24 al 25 de juliol al Parc del Fòrum de Barcelona, on vas estar i trobar allà, el Xer Festival, el Festival de la Música Urbana per Joves de Barcelona, el cartell més potent. Queden poques entrades. Aconsegueix la teva a xerfestival.org, vale? Així de fàcil.
2: Recorda, és el festival dels joves, tio?
3: Sí.
2: Està superguapo.
3: Tot això amb la Flash FM com a emissora oficial.
2: Ok, Mackey.
3: Bona tarda.
5: Hola, buenas tardes.
3: Tu com et dius?
5: Jacob.
3: Jacob, des d'on ens truques?
2: Molt, molt bíblic el nom, eh?
3: Des d'on?
2: Manresa.
3: Manresa.
5: Des de Manresa, Manresa.
3: Molt bé, què penses tu del papa, Jacob, que vingui a Barna?
5: Para mí, mira, pienso que es perfecto, solamente que voy a ser sincero, que el papa tendrá muchos hermanos brócolis por ahí mirándole a ver si le pueden robar el Espíritu Santo.
3: ¿Qué estás diciendo? ¿Qué estás diciendo?
2: Pero acabas de barrejar una cosa, estás barrejando dos temas diferentes.
3: Totalmente, ¿pero qué estás diciendo?
5: El único consejo que os voy a dar, que ponga más seguridad de la que tiene, porque si no...
2: Ja, ja. O sigui, tu ara estàs parlant de dos temes diferents. Primer, aquí estem preguntant sobre la visita del papa. I tu acabes d'integrar, com si, com qui no vol la cosa, un tema de crim i l'identitat que hi ha a la ciutat. I has relacionat aquests crims amb una gent i un país, pel que tinc entès.
5: Però és la verdad o no?
2: No lo sé.
3: Però no, perquè estàs barrejant temes, Jacob. Ja. No saps ni el que estàs dient, la guapo.
2: Has dit Jacob?
3: Sí.
2: Es diu Jacob?
3: Oye, a ver, Jacob o Jacob o como el diguis, que crees que no sabes ni tú lo que estás diciendo, guapo.
2: Va, responde de lo del papa y ya está, hermano. No digas pelo brócoli ni nada, ¿vale?
5: No, ya está respondido. Ah, no tengo nada más que
3: decir. Pues si no has dicho res. Pues si no has dicho res.
2: Només has dicho que vols que hi hagi més seguretat, no has opinat. S'ha enfadat.
3: Bueno, si és tonto, és tonto. Em sap greu, vull dir, saps?
2: Aquesta gent que ens penja i s'ha enfadat, creus que tornen a trucar algun dia? O ja definitivament ens hem perdut com a oients?
3: No ho sé, és que acaben col·lapsats.
2: Ja, però molt desagradable. No us ho preneu malament, que són bons tios.
3: Ah, sí?
2: No.
6: Ah. El Miquel i el Tomàs no estan per tonteries. Huh? Sí. Shout out to my man, Mother Joe. Because everybody here is so sick. Say my name.

0: Venga, niño, a la cama.
1: Els nens i les nenes ja no poden trucar al Flash Urban.
0: Niña, la nocilla.
1: Però poden escoltar el Flash Urban, això sí, vale?
2: Sí, amagadets al llit, vale? No truqueu i escolteu, que truquin els vostres pares en qualsevol cas i que responguin, doncs, la pregunta que estem fent avui.
1: Avui estem preguntant, si t'acabes d'incorporar al Flash Urban, i és que volem saber la vostra opinió de què en penseu de que vingui aquests dies el papa de Roma a Barcelona.
2: Bé, també ha estat a Madrid. Ha estat a Madrid aquests dies, també, al Santiago Bernabéu.
1: Dios!
2: Que a mi em sembla una mica raro, tio, perquè tots els seguidors de l'Atlético de Madrid segurament no vulguin anar, saps?
1: Ja.
2: És curiós, el tema.
1: És heavy. Bueno, entre totes les trucades, també regalarem les entrades per anar al Sonar. I els que estigueu preparant a l'Espau, que demà comença la selectivitat, que sabíeu que tenim un regal per vosaltres. És una caixa d'experiències úniques que fareu arreu de Catalunya, que, si voleu que sigui vostra, heu de enviar un WhatsApp al 699-69-69-69 i heu de respondre una pregunta.
2: Sí, molt fàcil, vale? Heu de respondre la pregunta de quina assignatura us preocupa més i, sobretot, el per què. Això és una iniciativa, vale? Perquè ens prenem la cel·la amb una mica més de calma i, sobretot, evitar el sobreestrès. Així que ja sabeu, eh? Per relaxar-vos molt amb la caixa d'experiències úniques, per després dels exàmens i que gaudiu de la vida una mica, va.
1: Si voleu participar, pels que estigueu fent l'Espau, a través del WhatsApp, heu de respondre la pregunta. És molt fàcil, la pregunta, eh? L'assignatura que es preocupa més i per què. Vinga.
3: Envia'ns un WhatsApp. 699-69-69-69.
2: Escolta, jo crec que podríem escoltar un àudio d'un oient, que així la gent ja sàpiga...
1: Vale, pues escoltem-lo.
2: O més endavant, com...
4: Hola, Flash FM.
1: Hola.
4: Soc la mare d'en Jan Puertas, i envio jo el WhatsApp perquè sé perfectament quina és l'assignatura que més li preocupa, que és història. Està molt agobiat. Està, que es puja per les parets, no dorm, s'aixeca mitjanit, mig sonàmbul, pensant que s'ha d'anar a la cele, o sigui, horrorós, yeah. Horrorós.
1: Yeah.
4: No li entra, no li entra i no li entra, i diu, i encara part d'història, vale, però part de política no pot amb això. Ja està, que li donarà, no sé què li donarà, pobret. Però bueno, esperem que tot vagi bé, que acabi aviat, i que provi. Gràcies, Flash FM.
1: A vosaltres. Bueno, molta sort.
2: Molta sort, a veure si els hi toca.
1: Estava malament, el pobre home.
2: Home, però estava massa estressat, eh?
1: Home, no, tampoc fa falta, no?
2: Niño, relájate, coño.
1: Bueno, això serà d'aquí una estona, en farem més. Ara no, perquè si no, no avançarem.
2: Drama banana.
1: Ara el que estem preguntant és què hem pensat que vingui el papa de Barcelona, el papa de Roma, a Barcelona.
3: Truca'ns ara. 93-545-68-68.
1: És el telèfon de la ràdio, perquè ara mateix tens la línia disponible. Està oberta.
2: Sí, vull destacar que el papa d'ara no és molt famós, no? No té molta aura com el d'abans, oi?
1: Jo crec que
2: el d'abans tothom el coneixia, el Francisco, com era així argentino i tenia aquest rotllo...
1: Sí?
2: Sí.
1: Ah, ni idea, la veritat. Sincerament. Vinga, 93-545-68-68. El telèfon està obert, no truca ningú, per tant anem a escoltar una cançó. Vinga, va.
3: De 8 a 11, Flash Urban amb Miquel González i Tomàs Poal. Les cabres.

0: Eso, Marco Urs, amb això que es diu Coco, que sona el Flash Urban. Hola, bona nit, qui ens truca?
1: Hola, bona nit, Flash.
0: Hola, com et dius?
2: Ei, tio.
1: Miguel.
0: Miguel, des d'on ens truques?
1: Estem aquí donant una volta.
0: Una volta per on?
1: Per la galera.
0: Ah, molt bé.
2: Amb el papamòbil aneu o què?
1: Amb la Jenny Mòbil.
0: Ah, molt bé, ja, ja, ja.
2: Qué divertidos, chicos, de verdad, no se os puede sacar de casa.
0: Oh. A veure, Miguel, què en penses tu del papa? A veure.
1: Muy bonito todo.
0: Molt bonito todo.
2: No sé si és ironia o real.
1: Yo soy pastor. Soy gitano pastor.
0: ¿Gitano pastor?
2: No jodas, ¿en serio?
0: Sí. ¿Y eso qué vol dir?
1: Que voy a la... al culto y hablo con el pastor mayor y estoy yo con él y hablando y cantamos.
2: Ah, a ver, cántate algo, bro, en plan gitaneo religioso.
1: Yo llamaba para decir que me pongáis la de prendido de RUPV.
0: No, aquí no pusen cançons.
2: No, pero canta tú sí, lo gitano esto que decías.
1: Dímelo.
2: Venga.
0: No cantaràs? Vale, pues res, per favor, tio, una cosa.
2: De debò, mira que és fàcil.
0: Oh. Bueno, vinga, adéu. Bueno, és igual. 935456868, des del telèfon de la ràdio.
3: 93-545-6868.
0: I entre totes les trucades, que hi ha entrades per anar al Sónar. Ho
2: molt
0: sapigueu.
2: Bé, això és molt guai, eh?
0: Hola, bona nit.
4: Hola.
0: Hola, com et dius?
2: Vaya Conchita.
4: Maria,
0: des d'on ens truques?
4: I Aita, de Manresa. Manresa.
0: Baixava el volum de la ràdio, guapa. Bueno, i què dius tu? A veure.
2: Què dieu? Què us passa? Joder.
4: Se me cala el cotxe.
0: Ah, que se te cala el cotxe?
2: Normal.
4: Sí.
0: Bueno, i per què has trucat? A veure.
4: No sé, la Aita estava avorrida. I Aita va parlar.
2: Va, no, noies, heu de respondre la pregunta, no doneu pel cul. Va, el papa ve a Barcelona, què us sembla, bé o malament?
4: Malament.
0: I per què et sembla malament?
4: Que a nosaltres la religió no...
0: Com que no?
2: I només per això ja et sembla malament? Només perquè no ets creient? Home, has de tenir arguments...
4: També perquè... No, perquè ens treuen busos per anar a treballar.
0: Ah, sí? Us quedeu sense busos?
2: Hòstia, us heu fotut.
4: Sí.
0: Però on heu d'anar?
4: A Barcelona.
2: Mm, teniu menys conversa que una cripta.
0: Mare
2: meva,
0: però una cosa, què us passa? Per això no truqueu, reina.
2: Vaya basura, sou més avorrides que un sudoku.
0: Literal, eh? Però una cosa, per què has trucat, tia? A veure.
2: Són molt paves.
0: Quin és el motiu per què has trucat a la ràdio?
4: Per ficar una cançó.
0: Per ficar una cançó, però tu ets tonta o no t'enteres? Que aquí no es demanen cançons, tia, la veritat.
2: Normal que se te cal el cotxe, no vals ni pel brou.
0: És que clar, i a sobre se li cal el cotxe. Aquesta idea no serveix per res, per favor. Adeu.
2: Ciao, ciao.
0: Bona nit. Bueno, doncs entre totes les trucades tenim entrades per anar al Sónar de dijous. Tot i que anem a parlar d'un artista que anirà el divendres dia 19 de juny al Sónar, que es diu Sami Virgi, que hi tenim una cita amb un productor i DJ sortit dels subterranis de Newcastle, que ha arribat fins als escenaris més grans dels festivals.
2: Sí, sí, el tema és que el que més caracteritza Sami són les seves produccions descaradament divertides i la seva gran actitud sobre l'escenari.
0: La seva fórmula de l'èxit és molt fàcil. Ritmes de half-step animats, baixos potents i tornades vocals que queden al cap del públic durant hores, quan els vas a veure.
2: Quina bogeria, loco. Ha col·laborat amb el raper Skepta i ha compartit cabina amb artistes com ni més ni menys que Skrillex.
0: I atenció, perquè debutarà el Sónar i promet ser la seva sessió una de les més divertides de la nit del Sónar del divendres dia 19.
2: Vaya passada, hermano.
0: I si voleu anar-hi, ja sabeu, heu de trucar al 935456868.
2: Toma ja.
3: Envia'ns un WhatsApp. 699-69-69-69.

0: els millors moments i bromes telefòniques del Flash Urban. A la carta de flashfm.cat. Flash.
1: Del 18 al 20 de juny torna Sonar, més gran, més intens i estrenant nova etapa a Fira Gran Via. Per primera vegada, el dia i la nit es troben al mateix recinte. Un únic espai, un sol tiquet per dia i 6 escenaris, 3 a l'aire lliure i 3 de coberts. Amb The Prodigy, Store de Speed DJ, Kellys, Skepta, Charlotte Vite, Amelie Lenz i molts més. Sonar 2026, del 18 al 20 de juny a Fira Gran Via. Flash FM, emissora oficial.
2: Aquest estiu, Sardenya vol veure't. Vine amb Grimaldi Lines i el teu cotxe. 20% de descompte en el teu bitllet de vaixell, més un 5% per ser de Grimaldi Club.
0: 3 dies d'autèntica bogeria electrònica.

Escoltes Flash FM Andorra al 93.8 FM. Flash. Et volem escoltar. Truca al 93 545 6868. Flash Urban amb Miquel González i Tomàs Poal.

0: no tiene sentido, és el BL a través del Flash Urban a Flash FM. Les Pau estan a punt d'arribar, demà comença la CL.
1: Home, que home.
0: I entre els nervis, apunts i decisions importants va haver una mica d'informació ben endreçada. Sí. I a Flash FM obrim un espai per compartir experiències de la Generalitat de Catalunya al govern de tothom. Anem a escoltar àudios i missatges que ens han enviat els nostres oients de com es preparen la CL i, sobretot, la pregunta que fem avui. La pregunta que és l'assignatura que us preocupa més i per què.
1: Exacte.
0: Tenim per aquí un àudio que ens explica això. Hola.
2: Hola, Flac, sóc Miguel. A mi l'assignatura que més me preocupa és l'anglès, que no en dic res, res de res. Jo en tinc de més als meus amics, tu saps.
0: Sí que ho porta malament el Miguel.
1: Bueno, és que jo crec que porta malament l'anglès, el castellà, el català i qualsevol assignatura perquè tenia molts problemes mentals.
0: Bueno, tenim més oients, més normals, no?
1: Sí, aquí tenim un missatge que ens agrada moltíssim perquè diu així: l'assignatura que més em preocupa és el català i el castellà per les faltes ortogràfiques. El meu nom és Unai Aldama, perquè sé que els accents em faran baixar diversos punts. Recordem que per cada falta crec que és mig punt o un punt, eh?
0: Ui, és molt, eh?
1: És una barbaritat.
0: Dios.
1: I diu que li preocupa provar-la perquè al batxi tots els exàmens són suspesos per l'ortografia. Així que molts ànims a aquest alumne i, sobretot, molta atenció amb ell i a tots amb les faltes ortogràfiques, vale?
0: Doncs mira, aquest home, com es diu?
1: Aquest home es diu Unai Aldama.
0: Doncs Unai s'emporta aquest pack d'experiències un cop acabi la selectivitat. Vinga, va.
1: Toma, Jeroma, la caixa de sorpreses, experiències per tu, Unai. Enhorabona, tio.
0: L'Unai, que per cert ha participat a través del 699-69-69-69 i demà, gràcies a la Generalitat, tornarem a regalar un altre pack d'experiències per ajudar-vos un cop s'acabi la CL.
1: Oye, pero esto es buenísimo, ¿eh?
0: Sí, boníssim.
1: Per favor.
0: Boníssim.
3: Has escoltat l'experiència d'avui sobre l'Espau.
1: El parera.
3: La selectivitat és important, però no marca un únic camí. Bé. Posem en perspectiva a l'Espau amb històries reals, curioses i properes. Explica'ns la teva vivència amb l'Espau i comparteix l'experiència. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
0: Molt bé.
1: Sempre endavant.
0: Molt bé. Va, anem per coses que ens agraden, que és que de seguida farem les bromes de l'Hormiguero, vale?
1: Hòstia, molt guapo això, eh? La gent està escrivint a gas.
0: Sí, necessitem a gent que sapigueu que 100% que ens poden agafar el telèfon i poden ser 100% víctimes de la broma de "sabe usted que es lo que quiero", que posarem la veu del Pablo Motos. Sí, s'ho cola i tot surt perfecte, vosaltres us emporteu entrades dobles per anar al Sonar.
1: És a dir, si la vostra víctima acaba palmant-la amb la broma, vosaltres us guanyeu el premi, ¿vale? Però això sí, esperem que porteu a la víctima, cabronazos.
0: Ah, heu d'enviar un WhatsApp.
4: Envia'ns un WhatsApp. 699-69-69-69.
0: Dos cançons i comencem a fer les bromes a veure qui s'emportarà les entrades.
1: Vaya nervis.
0: Cuidao.
4: Demà a l'examen et preguntaran per nosaltres. Flash Urban.

0: recupera els millors moments i bromes telefòniques del Flaix Urban. A la carta de flaixfm.cat. Flaix FM. Són les 10. Et volem escoltar. Truca al 93-545-6868. Flaix Urban amb Miquel González i Tomàs Poal.
1: Les 10 en punt, nova hora del Flaix Urban a Flaix FM.
2: Com a Jeroma, darrera hora d'aquest programa de dilluns en marxa. O sigui, a tope, tio.
1: Tornem a agafar la pregunta del dia, tornem a parlar del Papa de Roma. Il Papa di Roma.
2: Ciao, Papa.
1: Que demà arriba a Barcelona. I és per això que avui us preguntem què en penseu de que el Papa aquests dies estigui per Madrid i per Barcelona, si us agrada, si no us agrada, si us la suda, o que vindreu justament d'altres parts de Catalunya a veure el Papa perquè us interessa moltíssim, vale?
2: Exacte, recordem que això ha tingut repercussions, com per exemple doncs, que molts carrers estaran tallats, els transports públics a vegades s'han cancel·lat, o sigui, hi ha una mica de tot, eh?
1: Doncs vinga, si vols opinar, ara mateix tens el telèfon lliure.
0: 93-545-6868.
1: Què en penseu de la visita del Papa de Roma a Barcelona? Sí o no? A favor o en contra? Abans de les 8, quan hem fet la pregunta, molta gent estava bastant cabrejada i molta gent estava en contra, eh?
2: Sí, jo crec que només hi ha hagut un parell d'oients, si no m'equivoco, que estaven a favor. Una li feia igual i una altra sí que era, que semblava Jesucrist, eh?
1: Bueno, l'altra semblava que era mossèn, però bueno, quasi. Vinga, va, telèfon obert al 93-545-6868 per si vols opinar sobre la visita del Papa a Barcelona.
2: Recordem que també aquests dies ha estat a Madrid i a sobre ha estat al Santiago Bernabéu. Vaya ràbia, eh?
1: Dios!
2: És com que ara és del Madrid, vaya asco.
1: Dios! I si algú li passa el Papa per davant de casa seva, que és de Barcelona, i ha llogat el seu balcó, hòstia, quanta pasta us heu fet? Si voleu dir-ho, estem oberts per escoltar-ho, eh?
2: Déu-n'hi-do el turisme catòlic el que genera, no només a nivell d'esperit, sinó també per pasta.
1: Doncs vinga, va, truca'ns ara, va, som-hi.
0: 93-545-6868.
1: El telèfon del Flaix Urban, a Flaix FM.
2: El Papa de Roma.
1: El Papa.
2: Tu has vist algun Papa en persona alguna vegada o no?
1: Pues no.
2: Mai, no? Impossible.
1: No. La veritat és que no.
2: I el Papa Mòbil. El Papa Mòbil està guapo, eh?
1: El Papa Mòbil és la cabra.
2: Està molt fino, sí.
1: Hola, bona nit. Adéu, bona nit.
2: No, no, no, el Papa.
1: Hola.
3: Hola.
1: Hola, com et dius?
3: Jo, Mat.
1: Tio, baixa'm el volum de la ràdio. Com et dius?
3: Mira, aquí, perfecte. Jo, Mat.
2: Mat Groening.
1: Molt bé, Mat.
3: Bona nit.
1: Què en penses tu del Papa, a la seva visita a Barcelona, Mat?
3: Bueno, no sé si sabeu que són 25 milions el que costa portar el Papa.
1: 25 milions costa portar el Papa?
2: Però què ve, amb diamants o què? Mare meva!
1: Dios!
3: No, per favor. Però són 25 milions pel que hi ha llegit, dels quals, quasi bé tot, són impostos nostres.
2: Però només a Barcelona?
3: Bueno, Madrid-Barcelona.
2: A veure, costes, estic informant-me. Sí, sí, 25 milions de pavos, bro, que és veritat.
3: Sí,
2: per favor.
3: Sí, sí, sí.
1: Hòstia, sí, t'ho estic llegint. Molt bé. Bueno, molt bé. Parlem-ne.
2: No, fatal.
1: 25 milions de pavos entre Madrid i Barcelona.
3: 25 milions i la gent jove sense poder llogar-se a un pis, sense poder comprar una vivenda. I vinga, ale, el Papa.
2: Oye, si voleu flipar encara amb dades de pasta, abans que parlàvem dels balconets que s'estaven aquí llogant, posa fins a 1.600 euros per veure el Papa amb els balcons, que prometen zero empujones i comoditat total. Bro, 1.600 pavos per estar una estona a veure el Papa?
1: Bueno, si hi ha gent que està disposat a pagar, endavant, només faltaria. Jo, si tingués un balcó, pues endavant.
3: Cadascú lliure de pagar el que vulgui.
1: Ah, no, això sí.
3: Que paguem dels nostres impostos del que es cotitza 25 milions que vingui el Papa...
1: Creus que és una exageració, no?
2: Home,
3: una mica malament, no?
1: Si home, nosaltres... la veritat és que és una exageració, sincerament.
2: Jo quan vaig a Roma 4 dies em costa màxim 400 pavos. Per què al Papa li costa per 2 dies 25 milions?
1: Dios!
2: Joder!
1: 25 milions d'euros!
2: Que me deu uno, coño!
1: Sí, amb un em faig prou, eh?
3: 200.000 euros a cadascun.
1: Jo amb un, ja em vaig a sobres, eh?
2: Sí, sí.
1: Saps? Vull dir que tampoc no...
2: La veritat és que molt bé.
1: Bueno. Molt bé, moltes gràcies, Mat. Pues m'ha agradat molt la teva trucada, sincerament.
2: Sí.
1: La veritat.
2: Ens ha donat molt dada important que no teníem fins ara, eh?
1: Sí, sí. Gràcies, Mat, que vagi bé.
3: Adéu.
2: Adéu, xaval.
1: Hola, bona nit.
4: Hola, bona nit.
1: Tu com et dius?
4: Gerard.
1: Gerard, des d'on ens truques?
2: Elleri.
4: Digue'm, perdona.
1: Des d'on ens truques?
4: Des de Badalona.
1: A veure, què en penses tu del Papa a Barcelona?
4: Jo penso que és una bona elecció. Encara que costi 25 milions, dona caché a la ciutat per inaugurar la Sagrada Família va bé i per reconduir una mica a la joventut d'avui en dia no està malament.
1: Què vols dir amb la joventut?
2: Hi ha molta joventut que ara és seguidora del papa, no? Vols dir això?
4: Sí, bueno, exacte. I els que no en són seguidors, doncs potser hi ha alguns de perduts que no ens aniria malament també reconduir-se una mica.
1: Però què vols dir amb aquesta frase? La pots acabar d'explicar millor?
2: O sigui, per tu reconstruir-se requereix de l'Església o creus que és un factor important per la gent que està malament? O... No, no, és pregunta lliure.
4: La gent que està passant situacions fotudes, doncs potser apoyant-se en l'Església pot sortir-ne d'elles.
1: Tu ho fas, això? Tu t'apoyes a l'Església?
4: Jo depèn del dia.
2: Depèn del dia. Quan has de fer del delinqüent, no, no fas l'Església.
4: Oh, no, el delinqüent no. Quan s'ha de demanar perquè coses boniques passin, llavors sí, però si no...
1: Per tant, tu ets creient, però quan t'interessa?
4: No, així no. Sempre sóc creient, passa que només hi ha dies que demano i altres que agraeixo. Mm-hmm. Això és el que fa...
2: Bueno, vale. Aquesta frase m'ha agradat, he de dir.
1: Vale, vale. Per tant, tu vas a missa, tu ets un religiós constant.
4: Quan m'ho permet el temps, sí.
2: Mm-hmm. Vale.
1: I estàs content que vingui el papa, el vindràs a veure?
4: No tinc la sort de poder anar a veure'l, però ojalà.
2: Per què? Què et passa? Treballes o què?
4: Exacte.
2: Bueno, una llàstima. Això, també t'anava a dir una cosa, tio, no només la religió és la que ajuda la gent, també es poden recolzar amb l'esport, amb la família, vull dir que entenc el que vols dir, que al final un hàbit sempre pot ajudar i tal, però bueno, que no és només la religió,
4: No, no, i tant, totalment, l'esport, la família, els amics, el psicòleg, el que sigui, però dic, com una eina més.
1: Però 25 milions d'euros, què et sembla, tio, tot i que estàs a favor de que vingui el papa?
4: Bueno, que es donen més milions a altres... Es destinen a altres coses que no estaria d'acord.
2: Com ara?
4: I són més milions els que es destinen.
2: Com ara?
4: Com ara l'acollida de menors no acompanyats, per exemple.
2: Què és això?
4: Bueno.
2: Explica.
4: Per exemple, el Ministeri d'Igualtat, també, aquest que donen 100 milions, no? No, 20.000 milions, perdona, m'he equivocat, 20.000 milions.
2: No,
1: sí, vale, vale. Bueno, ha quedat clar el teu argument. Molt bé, moltes gràcies, Gerard, que vagi bé.
2: Vinga, tio.
1: Adéu.
0: De 8 a 11, Flash Urban amb Miquel González i Tomàs Poal. Les cabres.

0: Això es diu de Lejitos, és el Jay Weller al Flash Urban. Telèfon obert per saber la vostra opinió sobre la visita del Papa a Barcelona.
1: 93-545-68-68.
0: Acabem de tenir dues trucades, una del Mat i l'altra del Gerard. Les dues, una dient que no i l'altra dient que sí.
2: Sí, sí, la veritat és que som posicions oposades i això ens agrada, tenir diferents opinions de tots els oients que ens aneu trucant al 93-545-68-68.
0: El telèfon està obert i si voleu també podeu demanar una broma telefònica a través del WhatsApp de la ràdio per demanar-la abans de les 11, que tenim temps de fer una broma. Vinga, va, molt bé.
2: Endavant, ja sabeu, 699-69-69-69, el nostre número de WhatsApp.
1: Envia'ns un WhatsApp. 699-69-69-69.
0: És el WhatsApp del Flash Urban.
2: Yes.
0: I el telèfon està obert ara mateix, per si voleu opinar sobre aquesta visita del Papa a Barcelona, que demà comença i es liarà una heavy al mig de la City que flipes.
2: Molt bèstia. Hi ha hagut també molta polèmica pel tema de si havia de parlar català o castellà també. I tot el rotllo.
0: Es veu que segurament que parlarà català també.
2: Home, això deu ser guapo de veure, El Papa parla en català, la cabra.
0: A veure si passa. També pots opinar si vols aquest tema, només faltaria.
1: 93-545-68-68.
0: I encara estem buscant algú que hagi llogat el seu balcó, que sigui de Barcelona, i que ens expliqui quanta pasta ha fet aquests dies llogant el balcó a algú que vulgui veure el Papa en directe.
2: Exacte, ja sabeu, el turisme religiós mou molta pasta i sobretot aquest sector més concret, que és el de llogar el teu balconet que doni al carrer per veure el Papa de Roma. 1.600 pavos està parlant la gent, eh?
0: Dios!
2: Alguns pisos.
0: Heavy.
2: Bon negoci, t'he de dir, bro.
0: Home, està molt bé.
2: La de Déu, Cardedeu.
0: Jo també ho faria, sincerament. Les coses clares.
2: Pues sí.
0: On no anirà el Papa serà el sonar.
2: Hòstia.
0: Això espero. Bueno,
2: ojo al Papa que li va a la festa.
0: Clar, clar. És que el Sonar 2026 ja s'acosta a la ciutat i el Flash Urban no volem que te'l perdis. Per això que aquesta setmana cada dia regalem entrades per anar cap al Sonar. Del 18 al 20 de juny podràs veure artistes que van al Sonar.
2: Vale.
0: Molts. Per participar, demà regalarem més entrades per anar-hi el dijous.
2: Molt bé. Però hi ha molts artistes o no, bro?
0: Una barbaritat d'artistes. Sí, de Prodigy.
2: La cabra.
0: Charlotte David, eh?
2: La cabra.
0: Vale. Bé, l'he dit bé. Emily Lenz.
2: La cabra.
0: El Kelly's.
2: La que limpia. Ho vas dir l'altre dia, em va fer molta gràcia. Em va fer molta gràcia.
0: I Skepta. Ah, tampoc era tan difícil.
2: No, estava xil. Skepta, molt bon raper britànic. Sí, sí.
0: Perfecte. Demà regalarem més entrades per anar al Sonar.
2: Avui hem regalat la nostra Fent la broma de l'Hormiguero. Recordem, moltíssima gent ha participat, així que demà tindreu la vostra oportunitat, vale?
0: I ara ningú truca, per tant, pues res. Ha arribat aquell moment.
2: No.
0: Ah, no, és aquest. La cançó trista.
2: Aviam.
0: És aquesta.
2: Aquesta és trista.
0: Hola.
3: Ja que no truca ningú, no truca jo, sóc el Mat.
0: Hola, Mat.
2: Mat, però a veure...
3: És que la conversació amb el Gerard ha sigut una mica pèssima, eh?
0: Per què?
3: Ha sonat una mica racisme.
2: A veure, fes-ho 5 cèntims.
0: Sí,
2: a veure.
0: Sí, estem d'acord.
3: Sí, no?
0: Digues.
3: Bueno, dir-li al Gerard que jo sóc marroquí.
0: Ah, sí?
3: Sí. Uh-huh. No es nota, potser.
0: No, és que es noti, no, és una sí en plan...
2: És una
0: sí
2: de sorpresa, de sí, mare meva.
3: Sí. Pues sí, dir-li que sóc marroquí i dir-li que no hi ha cap dada oficial de quants milions es destinen a menors estrangers.
0: Vale.
3: Amb la qual no es pot parlar sense saber dades oficials o un argument vàlid. Si parlar per parlar, sabem tots. El que sabem oficial és que 25 milions perquè vingui el Papa. I no és apoyar, és recolzar. Amb la qual cosa, que tu es recolzis al Papa amb 25 milions, hosti, collons.
0: El que sí que també estava mirant ara mateix, Mat, quin era el benefici que tenia el país pel fet de venir el Papa, saps?
2: Sí. Clar, aquí direm totes les coses, eh? Sí, d'una banda i de l'altra. Sí, traurà uns 200 milions, eh?
0: 200 milions guanya el país perquè vingui el Papa, tot i que es gasta 25 milions.
2: Això, sí, i es veu que ho subvenciona l'Església, eh? Amb, el que, amb els donatius i els patrocinis.
3: Amb tots els pisos que es lloguen, potser,
2: no ho sé, potser sí.
0: Bueno, i els restaurants i els bars que estaran plens i aquestes coses.
2: Els comerços locals, els kebabs del barri, tot...
3: Que el problema és que és molt relatiu, no, això? Perquè al final la gent ve a veure el Papa, no ve a fer compres. I si jo vinc a veure el Papa, vinc a veure el Papa.
0: Bueno, i els hotels, també, la gent que vingui amb l'hotel, el 100%.
2: Ja, tu també quan vas a un país a visitar-lo, no vas de compres, vas a visitar el país, però indirectament doncs, et toca consumir.
0: I menjar.
3: Correcte. Correcte, però...
2: Bé, ho has entès bé.
3: M'agradaria saber quanta gent de la que ve a veure el Papa consumeix i gasta diners, en veritat.
2: Home, doncs pues molta, tio, que gasta. Només per respirar a Barcelona ja pagues pasta, coño. Si és que no...
3: Doncs pues
2: no,
3: escolta, no... Què? Aleshores ja ho veurem. A ver què tal, a ver si ens va bé.
2: Lo veremos si en el futuro.
0: Molt bé, Matt. Gràcies. Bé. Vinga, adéu. Bueno, el Matt molt negatiu, aquest home, eh? Molt negatiu, eh?
2: La meva, el Matt.
0: Molt bé, gràcies, Matt, per participar.
2: Calma't.
1: Vols fotre a parir el teu ex? 9-3-5-4-5-6-8-6-8.

recupera els millors moments i bromes telefòniques del Flash Urban. A la carta de flashfm.cat. Flash. Flash FM. 3 dies d'autèntica bogeria.

0: Arriba Oki entre més de 300 DJs. I don't wanna lose control. Els de Flash FM hi serem com a emissora col·laboradora del 17 al 19 de juliol a l'aeroport de Betza, Alemanya, per explicar-te el millor dels 3 dies de Perucaville. Aquest estiu, el batec electrònic es diu Perucaville.
1: Les Pau no van només d'estudiar molt, van d'arribar-hi amb seny. Organitza't, practica amb exàmens d'altres anys, prepara el DNI, el comprovant de matrícula i tot el material que necessitis. I el dia de la prova, arriba amb temps, llegeix bé els enunciats, reparteix els minuts i respon només el que et demanen. Dorm, menja bé i confia en tot el que has treballat. Consells pràctics per superar la selectivitat a universitats.gencat.cat. Fes les Pau en Pau. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
2: Ei! Està arribant el bon temps i encara no tens l'entrada per les Wrap-Up? Espavila! Encara queden les últimes entrades per les festes més bèsties de Flash FM i la gent està arrasant. Així que no t'encantis més. Entra a la nostra web, flashfm.cat, i aconsegueix la teva entrada. Ah, i encara ets a temps per treure't una pasta. Sí, sí, InfoJobs busca provador de festes de Flash FM. La feina? Sortir de festa amb nosaltres i emportar-te 1.000 abraços. Entra ara a infojobs.net des del web o l'app. Busca Flash FM separat i inscriu-te a l'oferta de provador de festes. I si t'escullen, 1.000 abraços.

0: Brother, jo no sé ni com he llegat a casa anoche.
1: Ets autèntic, amb personalitat, original.
2: Inimitable.
1: Perquè ningú com tu és capaç de fer el que fas, de dir el que dius. Tens criteri i passes d'imitacions.
2: Perquè saps escollir la música que t'agrada.
1: I quan balles, ho fas al teu rotllo. Per tot això i molt més, ets dels nostres. Flash FM.
3: La que manda.
1: Et volem escoltar. Truca al 93-545-6868. Flash Urban amb Miquel González i Tomàs Poal.

0: Dardos, de Romeo Santos y Prince Royce.
1: Dardos. Qué romántico, coño. Por favor.
0: Qué rico.
1: Qué fusilada.
0: ¿Qué pensas de la visita del Papa que farà demà a Barcelona? Telèfon obert, va. Truca'ns ara.
2: 93-545-68-68.
0: Efectivament, 93-545-68-68. Pots trucar i opinar ara mateix en directe.
1: Home, déu-n'hi-do. A veure, creieu el que creieu, la veritat és que el tema que vingui el Papa a visitar un país és superimportant, eh? O sigui, és molt heavy.
0: Pot agradar més o menys, però és molt important.
1: Sí, sabeu que l'última vegada va ser l'any 2011, quan va venir un papa a Espanya?
0: El Benedicto.
1: És molt heavy, no?
0: Heavy.
1: Però quants anys han de passar?
0: No ho sé, la veritat.
1: Mare meva, si estem al costat.
0: Doncs vinga, va, telèfon obert per si vols opinar. Hola, bona nit.
3: Hola.
0: Hola, com et dius?
1: Ei.
3: Jo opino que en Tomàs és un normal.
0: Ai, a
1: veure. Oye, però, tio...
0: Per favor, una cosa, en sèrio?
1: A veure, a mi em pot... Imagineu-vos que m'afecten aquestes coses, que no és el cas, eh? Però, per favor,
0: però
1: no malament.
0: Però aquest home, si vol anar graciós, que doni la cara, ho digui, ah. Digues qui ets, digue-ho tu.
1: I et segueixo per Insta i et foto una hòstia, cabron. No, és broma, eh? Jo no sóc violent.
0: Però és bastant innecessari.
1: Ha estat fora de lloc, això seguríssim, això sí.
0: Bueno, va, una persona normal que vulgui trucar, sisplau. Vinga, 93-545-6868.
1: Va, el telèfon del Flash Urban perquè donis la teva opinió. Papa, héroe o villano? És a dir, estàs a favor de que vingui a visitar Barcelona o en contra?
0: Vinga, va.
2: 93-545-6868.
0: Hola.
3: Me la pela si li afecta a en Tomàs.
1: Però tu, no, digue'm una cosa, tu com et dius, tio?
0: Tu com et dius, va? Si
3: Manel.
0: Manel, i des d'on es truques, Manel?
3: De Sant Carles de la Ràpita.
0: I per què truques per insultar-nos?
1: Sí.
3: Perquè en Tomàs està insultant a tothom tot el dia, perquè jo no ho fico totalment.
1: Però, tio, no, és diferent el context. Tu simplement has trucat i has insultat. Nosaltres no, hi ha un context sí. D'humor, hi ha un context on ho parlem.
3: Vale, pues el meu humor és el mateix.
0: Sí, Manel, normal. Però...
3: Fill de puta.
0: Però què estàs dient, fill de puta? Què ja. Estàs dient, tio?
1: D'entrada ni em coneixes com per insultar-me d'aquesta forma.
0: A més, el context...
3: Per tort, me n'alegro. Perquè m'ho som normal, que ets.
1: Bueno.
3: Si gana, de veritat.
0: Bueno, doncs si el no el vols conèixer, per què collons truques?
1: Clar.
0: A veure, és que... O per què no ens escoltes, si no t'agrada el que fem?
3: Perquè em ve de gust.
0: Perquè té de gust.
1: Si la teva mare no et va donar amor, no és culpa nostra, tio. No, no ens
0: Dios!
1: Insultis.
0: Dios! Tomba!
1: Sí. Clar, bro.
0: Però, a veure, en quin moment tu creus que és necessari trucar per insultar-nos, per insultar el Tomàs aquí en directe? T'has quedat bé? T'has quedat a gust? És el que necessitaves fer avui?
3: Sí. La veritat és que sí, estic bastant a gust.
1: Quants anys tens, tio?
3: Els suficients.
1: No, digue'm quants anys tens.
0: Els suficients per ser un subnormal.
3: Els suficients per trucar i ja que ets un subnormal.
0: Però pots parar?
1: És que potser té 36 anys i gasta la seva vida trucant a un programa de ràdio per insultar una persona que està treballant.
0: Però has de tenir una vida molt avorrida.
1: Vaya tristesa de futur.
3: No, al contrari.
0: Doncs no ho sembla, Manel, perquè si estàs tocant a la ràdio per insultar-nos és que tens una vida molt avorrida, guapo. Em sap greu, eh? Però és veritat.
3: No, només amb en Tomàs.
1: No, tio, has trucat a tothom, a nosaltres, i també has molestat els oients ara mateix. O sigui, no, si vols trucar-me a mi, m'obres per Instagram i m'insultes. Però no truques a un programa de ràdio que molestes a tothom. Molestes a tothom, tio.
0: A tothom.
1: A tothom.
0: Si vols, et pots comprar un amic, vale, per Wallapop, te'l compres i t'insultes.
1: Va, tens collons a dir el teu Instagram o no?
0: Va, sí, va, digues el teu Instagram.
1: Vinga. Vinga.
0: Va, digue'l. No,
3: em dic arroba, va, seguiu-me, arroba Tomàs Turbau.
1: És que a sobre això...
0: Però...
1: Veus, i a sobre pensa, vaya covard.
0: És que s'ha de ser subnormal, de veritat.
1: Mira, aquest que no me'l trobi pel carrer, ho dic en sèrio.
0: Però aquest home té una vida tan avorrida que avui ha trucat aquí a la ràdio només per dir-nos això.
1: A veure, quan parlava ja se'l veia que tenia molts problemes...
0: A veure, mentals, 100%.
1: Sí, no, se'l veia, pobre. Cognitivament no estava al 100%, aquest home, pobret.
0: Amb tots els respectes, però crec que s'ha escapat de...
1: Haurem d'obrir una fundació per a aquest tipus de persona, sí. Per deixar-la ben apartadeta.
0: Però ben apartat, eh?
1: Ara meva.
0: Per favor. Hola, bona nit. Qui ens truca?
4: Hola.
0: Hola, com et dius?
4: Jo em dic Llorenç.
0: Llorenç.
1: Hola, Llorenç.
0: Què et passa, Llorenç? Sí.
4: Llorenç de la Canonja.
0: Què et passa, tio?
1: Cuéntanos.
4: No, res. He vist que us ha trucat un tal Manel, no?
0: Sí.
1: Sí, què opines del Manel?
4: Un xisquei, que és maleducat.
1: Un maleducat, eh, que sí?
4: És un maleducat, la veritat. Home, no has d'agrair.

0: Llorenç, què en penses d'un home que truca a la ràdio per insultar els locutors? Creus que és una persona que no té una vida?
1: No sé, potser els seus pares són germans, no? Sí, no sé.
0: Dios, molt bé!
2: És molt possible. Ara que ho dius, no ho havíem plantejat, però és molt possible.
0: Llorenç.
1: És molt possible, eh?
0: Què li diries al Manel aquest que ha trucat per insultar el Tomàs?
1: Al Manel li diria un parell de coses, no ho sé.
2: Vale.
1: Potser que s'hauria de prendre un cubatilla o alguna cosa així per relaxar-se, no? Què?
2: Bueno, espero que no pregui alcohol aquest home, perquè és que si no tindrem un percal anal, de veritat.
0: Bueno, Llorenç, tio, què penses del papa?
1: El papa, bueno, cada un té les seves creences, no? S'ha de respectar, jo crec.
2: Vale, o sigui, tu et mantens, tu no ets creient, pel que suposem, però consideres que, escolta, que qui ho respecti i ho valori, doncs que també està bé, no?
1: Sí, per suposar que sí. Mm-hmm. Sempre se pot millorar algun discurs, però, bueno, s'ha de respectar, sí.
0: Tu aniràs a Barcelona a veure el papa o no?
1: No, perquè jo soc de Tarragona, jo només vaig a Barcelona a veure el Barça.
0: I ja està, i prou.
2: És la seva religió, no? La teva església és el Camp Nou.
0: Molt bé, Llorenç. Escolta, doncs, molta gràcia, guapo. Que vagi molt bé, Llorenç.
1: Moltes gràcies a vosaltres. I abans de penjar, voldria dir una cosa.
2: Què? Dios, li ha canviat la veu i tot.
1: Visca el Barça i visca Catalunya!
2: Fantàstic. A veure si ho diu el papa, això, demà.
0: Si t'imagines que això ho diu el... Ai,
2: seria molt heavy, eh?
0: El que acaba de dir el Llorenç. Hola, bona nit.
3: Epa, ens han penjat.
2: No.
0: Demà el papa de Roma dirà: vaig escoltar el Flash Urban al Llorenç que va dir visca el Barça i visca Catalunya.
2: T'imagines el papa mòbil escoltant Flash FM? La cabra autèntica. Hola.
4: Hola.
0: Hola, com et dius?
4: Dic Rafa.
0: Rafa, què et passa, tio?
2: La Rafita.
4: Què dius? Com va això? Us estem escoltant en directe?
0: Sí, efectivament, Rafa, en directe.
2: Doncs estem a l'espera que vingui el papa i volem la teva opinió.
4: No fotis. Quin dia vindrà?
0: Demà.
2: Collo, no t'enteràs ni del temps.
4: No, la veritat que no estic. Amb la feina no miro les notícies ni res.
0: De què treballes, Rafa?
2: És minero.
4: Aquí, a la Camp de Golf de Torremirana, esteu convidats a venir qualsevol dia.
0: No he jugat mai a golf, tio. Podríem provar,
2: És divertit, ho vaig provar fa poc, per primera vegada, està guapo.
4: Pregunteu per mi i ja està.
0: Pel Rafa.
4: Amb pan Rafa, exacte.
0: Però està ple de pijos, no? És que, uf.
2: Clar.
4: Sí, això sí, és lo dolent.
0: Vaya pal.
2: Però
4: ja et porten bé.
2: Tu què fas exactament allà, tio?
4: Soc el manteniment, soc l'encarregat.
0: Molt bé, el Rafa.
2: La cabra, eh? També t'encarregues de recollir totes les pilotes que cauen als búnkers i a la piscina?
4: No, ho fa una empresa
2: externa. Vale.
0: Escolta, Rafa, ja que estàs, què en penses d'aquest home que ha insultat el Tomàs en directe?
4: És un imbècil.
0: Díselo.
2: Moltes gràcies, perquè a mi m'ha fet mal al cor.
0: Què has dit, Rafa? Què has dit?
4: És un fill de puta.
2: Dios, el Rafa tenia ganes d'insultar, eh? I avui s'ha desfogat molt el Flash Urban.
0: Molt bé. Gràcies. Gràcies, Rafa. Que vagi bé.
2: Vinga, xaval.
0: Hola, bona nit.
5: Bona nit.
0: Hola, qui ets, tu?
5: Soy el pirata.
0: El pirata.
2: Dios, l'autèntica cabra, eh, ahora mismo.
5: L'autèntica cabra aquí que os ha insultado. Esto no puede ser, hombre.
0: Què en penses d'aquest home que ha insultat el Tomàs? Hostia. El pirata.
5: Hòstia, este yo creo que sus padres eran hermanos, ¿eh?
0: ¡Dios!
2: Ya ho han dit dos oyents, m'encanta.
5: Sí, yo creo que este chaval... O le ha faltado un verano, le faltaba un verano, ¿sabes? Aquello, como los melones.
0: Sí.
5: No sé, hombre, el Tomás, con lo tierno que es el Tomás. Tío, es un pequeño diablo, pero es un tierno, tío.
2: Ara, algú que em coneix, hòstia.
0: Molt bé.
5: Ya, hombre, Tomás, tío. Que si te llamas Tomás... Eres buen chaval.
2: Bé, Santo Tomàs, bé, molt bé, pirata sap de la vida.
0: Al final sortiràs guanyant avui, ja veuràs.
2: No, si és que tots són flors per mi.
0: Avui sortiràs guanyant.
2: Pirata, por tus pintas no pareces muy de ser fiel al papa, eh?
5: Hombre, pues mira mi Instagram que verás con quién he estado yo, eh?
0: Amb qui has estat, pirata?
2: Amb el papa.
5: Hombre, he estado probando unas tartas de queso con el papa, tío.
0: ¿Qué dius? Una
5: historia... Hombre,
2: pero espera, a ver, explícanos esto, ¿cómo coño ha sido?
5: Pues me lo he encontrado ahí en la competición de estas hamburguesas de panes de colores.
0: Al papa.
5: Al papa estaba allí probando una cheesecake y nos hemos hecho una foto allí probando unas tartas de queso.
2: ¿En el Champions Burger, dices?
5: Hombre, la Champions Burger, tío.
2: ¡Ah, coño!
0: A ver, al papa, no. El papa per tu qui és? Anda, coño, no?
2: Però ho has fet amb la IA, no, hijo puta? Però està guapíssima la foto, sí que sembla.
0: Bueno,
2: eh?
0: per aquí, això és ràdio, la gent no ho veu. Està a l'Instagram del Pirata.
2: El Pirata del Maresme, sí.
5: Hombre,
2: bueno.
5: Hombre, yo soy fiel al Papa, yo lo estaba esperando, pero vamos.
0: Muy bien.
5: Hemos quedado para ver la Isla de las Tentaciones ahora.
0: A ver, Papa. También,
5: después de la cheesecake. Después de la cheesecake, la Isla de las Tentaciones.
2: Oye, no, pero fuera coñas, de veritat, ¿qué opinas de la seva visita, en serio?
5: Bueno, yo creo que si, a ver, que si hay gente que lo sigue, esto es como todo, para gusto los colores. El que tiene que venir, que venga, hombre, de Barcelona.
2: Molt bé, respecte. Molt bé.
0: Gràcies, pirata, que vagi bé.
2: Adéu, xaval.
0: Adéu.
6: Flash Urban, el programa de les cabres, les cabretes i els cabrons. A Flash FM.

0: hidro.
1: Aquest és el Baila, Baila, Baila, de l'Ozuna, el Balvin, el Yankee i l'Anuel.
2: Vinga, niño, baila, baila. Sí. Vaya familiar, que està allà.
1: L'aire condicionat m'està deixant sense coll, eh?
2: Sense veu? Per favor. Has de prendre gingebre, va molt bé, bro.
1: Ah, sí?
2: Per la veu, sí.
1: Gingebre?
2: Sí.
1: Vale. Hola, bona nit.
3: Hola, bona nit.
1: Hola, com et dius tu?
3: Mira, em dic Miquel. Soc d'aquí, de Barcelona, i soc del barri de la Sagrada Família, o sigui, imagina't.
1: Ah, vale,
3: per
1: molt
3: bé. Cabrà demà.
2: Ho tens tot,
3: escolta, una cosa.
1: Digues, Miquel.
3: Que perfecte que vingui el papa, però a veure, quin problema n'hi ha? Jo puc ser catòlic o puc pensar amb el que sigui, però n'hi ha que respectar, per Déu. És que la gent està trucant com una manera molt negativa. Tot el que sigui bo per Barcelona és important. Que el papa, que un pot creure més o menys, és veritat, però per què tanta moguda? Jo, perfecte, que vingui, que doni universitat... que sigui una cosa universal, Barcelona, no?
1: Bueno, jo dius tu que ho tindràs davant de casa, clar.
2: Per favor.
3: Sí, no, que para que jo no aniré cap allà, perquè dic, mare meva, amb la moguda acabarà, no vegis.
2: Ojo no lloguis al teu balcó, eh? Ojo no lloguis al balcó.
3: És que no va acordar a Castillejos, Mallorca, València. Però bueno, escoltem una mica. Però bé, nois, bé, estic content que vingui el papa, és una cosa bona.
1: Miquel, coneixes algun veí teu que hagi llogat al seu balcó, al que li dongui pel carrer?
3: En principi no, el que farà que sé que hi ha dos o tres pisos turístics que no m'estranyaria que potser aprofitar l'ocasió, és possible, eh?
1: Clar.
3: És possible, eh? Però no ho sé. Però bueno, si ve a beneir la Torre de Jesucrist i tot això, jo crec que està bé, no? És una moguda. Cada un pot creure el que vulgui.
1: Et noto com una mica indignat de les trucades que hem tingut al llarg del programa.
3: Home,
1: no?
3: És que n'hi ha una que t'han trucat que jo crec que no he llegit. Aquest noi que s'ha insultat en directe, gratuïtament, aquí a la ràdio, jo crec que no tindria que deixar la... Sí, que no tindria que deixar la medicació, per Déu. Que
1: ah, molt bé, Miquel, molt bé, estem d'acord amb tu. Estem d'acord amb tu, Miquel.
3: Per l'amor de Déu.
2: En Miquel ha vingut a dir veritats ara mateix, eh? Sí. Venia molt enèrgic, el Miquel.
1: Molt bé, Miquel.
3: Sí, jo estic de puta mare. Amb el sentit que jo crec que tot el que sigui bo per Madrid o per Barcelona, o perquè sí, jo crec que és per sumar, no per restar, fill meu. És que la gent de seguida ho veu tot negatiu.
1: Això és veritat. Tenim un pensament... En general hi ha un pensament negatiu, però no només aquest, sinó en general. Sí. En general, però sempre hi ha la part dolenta. Sí.
2: Això és culpa de les xarxes socials, en part.
1: Estic d'acord.
2: M'estic adonant que avui dia les xarxes socials és per cabrejar-te, putejar...
3: I et dono una raó. No t'estranyi que anem així alguna moguda de tallar la Gran Via, de tallar la Monumental...
1: Ah, vale.
3: Però sempre hi ha gent antisistema, m'entens?
1: Vale.
3: Sí. Ara et dic una cosa que no m'ha agradat gens. Avui, al Congrés dels Diputats, la de Junts, la representant, li ha agafat la mà al papa, està parlant amb ell, que sembla que li volia dir que parlés en català aquí a Barcelona. I no sé si era això, però li ha agafat la mà més d'un quant segons. Jo estava flipant, dic, però què està fent aquesta dona? Si té que passar la mà, donar la mà i punt.
1: T'ha semblat una falta de respecte?
3: Sí, sincerament sí, perquè per molt que parli en català o que vagi a Montserrat... No, ara... no, és que sí que aquí... No, ara no es dediquen cancions a aquesta hora, oi que no?
1: No, no es demanen cançons. No. Amb qui estàs, Miquel? Pues
3: noi, estic aquí amb la meva parella. Ai,
1: com es diu la teva parella, Miquel?
3: Que no toca d'això ara, cony.
2: Per favor.
3: Bueno, nois, gràcies per tot.
1: No, no, espera, com es diu la teva parella, Miquel?
2: Només li falta dir, venga, cocinar.
1: Andrea. Passa l'Andrea, volem parlar amb l'Andrea.
3: Ara te la passo.
1: A veure,
4: que jo... Era una canció de Bad Bunny.
1: Andrea,
4: Andrea,
1: com estàs, tia?
4: Jo estoy fenomenal.
1: Vale, molt bé, Andrea, què et passa?
4: Yo estoy tirando paquetito. Ahora me estoy bebiendo una estrella, que me encanta.
2: Molt bé, Andrea, se está bebiendo una estrella. Andrea, que eres rumana, por casualidad?
4: No, soy dominicana, de la República Dominicana.
1: Nunca va borratxa.
2: Yo creo, claro, es verdad, ¿eh?
4: Claro, no, si nosotros somos borrachos, lo heredamos de ustedes.
1: Pero, no, no, ¡Dios, por favor!
2: De verdad que se te ha puesto acento ruso, ¿eh? Sí, ¿qué cojones?
4: Qué va, soy dominicana, de pura cepa.
1: L'Andrea s'està preparant per anar a veure el papa.
4: Mira, me encanta el Bad Bunny, me encanta. El Bad Bunny es como...
1: Andrea.
4: Lo considero como el papa.
1: Andrea, ¿qué prefereixes, el papa o Bad Bunny?
4: Bueno, lo que pasa es que yo soy muy creyente, pero bueno, lo prefiero a los dos.
1: No, a uno o a la otra.
4: El Papa es como un segundo Dios.
1: Vaya borracha.
4: Y el Bad Bunny es el, ter- ser Dios.
2: Por favor. Dios. ¿Pero qué está pasando?
4: Es que Babani me da la vida, Babani.
1: I tu li dones la vida al Miquel, perquè, per favor, amb tu no s'avorreix.
3: I perdoneu que estava bevent cervesa sense alcohol.
1: Pues menys mal.
3: No estava llegint la boïda sense pressa, sisplau.
1: Però aquí hi ha una cosa que... En Miquel és com molt seriós, perquè tu gaire aquí per dir les quatre coses ben dites, home, saps? Clar, però després la seva dona és una borratxa.
2: És que quina casa deuen tenir allà, vaya show.
3: Digues que l'agrada l'alpista. L'agrada molt l'alpista, ja està.
1: Li agrada l'alpista.
3: Bueno, nois, gràcies per tot.
1: Molt bé.
3: I endavant, d'acord?
1: Vinga, que vagi bé. Adéu, per favor.
2: Què vol dir que li agrada l'alpista? És el menjar de les gallines, no?
1: Sí, però jo pensava que era una droga.
2: També, jo suposo que deu referir-se a droga, eh?
1: Dios!
2: Per favor.
1: Última trucada, hola.
0: Hola.
1: Hola, com et dius?
2: Buenas.
0: Me dic Josep.
1: Josep, des d'on ens truques?
0: Vos truco de les Terres de l'Ebre.
1: Ah, molt bé. Què penses del papa, Josep?
0: Bueno, lo papa, la veritat és que jo crec que hem de tindre respecte per tot i les creences de cadascú... són bones, ja està, i ho hem de respectar-ho.
1: Molt bé.
2: Vale, una opinió senzill.
0: Sí, i el que no hem de respectar és lo del Manel.
1: El que ha insultat abans.
0: Home, clar, este no és... Jo sóc de les Terres de l'Ebre i este ja ha dit que era de Sant Carles de la Ràpita en quan fa anys que Sant Carles no es diu, este diu la Ràpita.
1: Ja.
0: O sigui que no en té ni puta idea, el cabron este.
1: I a sobre truca per insultar-nos en directe.
0: Al damunt. Jo crec que el Tomàs va tindre alguna cosa en la seva dona o en sa germana.
1: Com?
0: O en sa mare,
2: però no quin Tomàs, perdona, quin Tomàs?
0: No ho sé, no ha insultat el Tomàs.
1: Sí, però el Tomàs està aquí treballant, aquí, està aquí.
0: Ah, va, ja, vull dir que...
2: Però què vols dir? Que jo he tingut alguna cosa amb la seva germana o la seva mare?
1: Dios!
0: No ho sé, per això t'ha insultat, perquè si no ho veig normal.
1: Ah, tu creus que és aquest el motiu?
2: No, el seu argument és que ell s'ha pres malament les vegades que nosaltres a vegades o insultem a oients o fem el cachondeo, ell s'ho ha pres en sèrio i ha decidit trucar per insultar-nos i ja està.
0: Sí, ho he sentit, per això ho he vist que no era normal.
1: Bueno, però aquí tu també t'has muntat la teva telenovela, saps, Josep?
0: Bueno, clar, perquè jo sempre intento de veure què pensa la gent, però està clar que no tenia motiu ni res, el tio este.
1: Calma. Gràcies, Josep, que vagi bé. Vinga.
2: Adéu, tio.
1: Adéu. Va, que demà tornem a partir de les 8.
2: Sí.
1: I dijous, a 11:15...
2: Què passarà?
1: Farem en directe un ritual amb la nostra astròloga, amb la Hasha, de com tenir més diners.
2: Vinga, va, ganes que torni la Hasha i, sobretot, ganes de guanyar molta pasta gràcies al ritual, que, per cert, demà ens dirà quins materials i coses hem de pillar per l'estudi, no?
1: Demà ho explicarem en directe.
2: Sí, sí. Per cert, he descobert el que és l'alpista, que abans teníem el dubte. Alcohol. És la forma de dir-li alcohol. Sí, m'ho ha dit un oient. Molt bé.
1: Bueno, doncs va, abans de marxar, al migdia de la 11.
2: Porfa.
5: Bona nit.
1: Hola.
5: En el sorteig de migdia de l'11 d'avui, la data guanyadora ha estat...
1: El 22 d'octubre del 1977.
5: I el número de la sort, el...
2: Avui l'endevino. Avui. És el 5!
1: No.
2: Mierda, el 7.
1: No.
2: El 8?
1: No.
2: Coño, el 12?
1: Mmm!
2: 11.
1: Sí, el 11.
2: Joder.
1: És que mai l'encerta.
2: No, és que són molts.
5: Consulta si n'ha resultat guanyador el teu venedor. A Juegos 11 Punès o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Recorda que demà, com cada dimarts, tens un pot milionari amb el sorteig d'Eurojackpot de l'11. 11. Ben jugat.
1: I demà, com cada dimarts, més Flash Urban a partir de les 8.
2: Vinga, us hi esperem.
1: Adeu, Tomàs.
2: Adeu, Miquel. Adeu, xavales. Adeu.

0: Vale.
1: Al Flash Urban passen coses com aquesta.
2: La baralla de l'any, platja versus piscina.
3: Que ens agrada més la piscina.
2: La piscina, ara. Per què?
3: Doncs mira, la platja, hi ha molta sorra.
4: Sí, és que a la platja hi ha mucha zorra suelta.
2: No.
3: Sí.
1: I a tu? I a tu? Què t'ha passat avui?

0: Flash FM.
1: Flash.
0: L'emissora que escolten les altres emissores.
2: ¿Qué pasaría si volviera?

Sona Flash FM.

0: Flash FM. Es la una. Aquest és el número 1 de l'emissora que mana.
1: Flash.
0: Flash FM.
2: La que manda.